0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oh, yeah, baby.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime que vamos a inventar, porque vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Tu ja no me quedes, no sé, però el lo bebes.
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Quan el port guarda històries i la música les desperta, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
1: Hola, què tal? Com estan? El mes de juny del 2024 els hi proposava fer un viatge per diversos indrets de la nostra geografia a ritme de vanera i de cant de taverna. Ara, la proposta és un viatge pel territori de l'estat espanyol per tornar a escoltar temes d'aquest gènere musical. No seguirem cap ordre establert, és a dir, que podem anar de mar a terra i de nord a sud desordenadament. Si em volen acompanyar, farem un tomb en cotxe, moto, autocar, barca, avió o fins i tot en bicicleta. Anem-hi? Vinga!
2: Sons a Cau d'Orella, Premi 2x4 a l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
1: I per començar, viatjarem fins al Principat d'Astúries. És una de les havaneres contemporànies més velles i emblemàtiques d'Astúries. Va ser composta l'any 1984 pel cantautor asturià Carlos Rubiera i s'ha convertit en un autèntic himne popular del cançoner del Principat. La cançó ret homenatge a la vida marinera de la costa asturiana, concretament a les dones del mar i a la dura realitat de les famílies de pescadors. És la capitana de Carlos Rubiera.

escoltar aquest tema interpretat per el mateix compositor, en Carlos Rubiera, La Capitana. Teníem el capità i també tenim, com no, la capitana. Continuem fins al País Valencià per escoltar L'Havanera de Mareny. És una de les peces més singulars i emotives del repertori del cantant valencià Pep Gimeno Botifarra, inclòs en el seu aclamat disc del 2006, Si en demaneu el cant. Aquesta cançó és un exemple perfecte de com el ritme de l'havanera es va arrelar a les comarques valencianes, adaptant-se a la tradició oral i al paisatge agrícola i marítim local. Escoltarem, per Pep Gimeno, el Botifarra, aquesta Havanera del Mareny.

Havanera del Mareny, o també és coneguda com a Havanera Tita, la que hem escoltat interpretada per una de les grans veus del País Valencià, amb un tipus de cançó popular com és en Pep Gimeno, el Botifarra. Composta pel músic i productor Manuel González, fundador de Mestissai, interpretada per la inconfusible i emotiva veu d'Olga Zerpa. Aquesta cançó és un exemple perfecte de l'havanera d'autor contemporani. Un jove canari promet amor etern a la seva noia, però marxa a Cuba en un vaixell, a tallar la canya de sucre i no dona senyals de vida durant anys. La noia de les Canàries ven la seva ànima al dimoni per aconseguir una recepta de bruixa, un jugo de tuno, ojos de waifu, cola de lagarto i poquito ron. Fins aquí puc llegir. L'escoltin i sabran de què va. Anem fins a les Illes Canàries, amb Mestissai i aquesta habanera embrujada.

història la que ens ha portat aquesta habanera embrujada per el grup canari Mestissai. Continuem amb una de les cançons més divertides, originals, iròniques del gran cantautor, poeta i polític aragonès José Antonio Labordeta, publicada l'any 1997 dins el seu àlbum Paisajes. Aquesta peça és una paròdia i alhora un homenatge genial que agafa el ritme de l'habanera i el porta al cor de la geografia i el caràcter d'Aragó. Habanera Baturra, de José Antonio Labordeta.

escoltat per José Antonio Labordeta, que va viure entre el 1935 i el 2010, aquesta habanera baturra. La cançó és un cant a la nostàlgia del mariner que s'allunya de la costa atlàntica i cantàbrica. Utilitza la Corunya com a punt de referència marítim per acomiadar-se de la península i endinsar-se a l'oceà. Tot i que la lletra menciona la ciutat gallega de la Corunya, la peça va néixer en l'àmbit coral asturià i s'ha convertit en un clàssic del repertori de mariners del Cantàbric. L'escoltarem per un grup gallec, Os Peteras. És Corunya, el mar te acarició.

Des de Galícia, Mos Peteras, amb aquest Corunya, el mar te acarició. La següent ens diu que la investigadora i musicòloga Maria Teresa Pérez Daniel, natural de Mallorca, de Valladolid, l'any 1991 va publicar el llibre Castilla canta habaneras, d'on va documentar com els emigrants i soldats castellans que tornaven de Cuba als segles XIX i XX van portar les habaneres a pobles de terra endins. La feina del camp va demostrar que l'habanera no era només patrimoni dels ports de mar, com la Costa Brava o Cantàbria, sinó que s'havia integrat a les tavernes, quintes i festes de Castella. És l'inici d'aquest grup a l'any 2000. Castilla canta habaneras, que fins i tot va participar en una de les edicions de la cantada d'habaneras de Calella de Palafrugell, i l'escoltarem amb aquest Recordando Habaneras.

Castilla canta havaneres. Déu-n'hi-do la feina que s'ha fet per part de Maria Teresa Pérez, Daniel i d'altres per recuperar aquestes havaneres que el podem dir ja castellanes, de Castella Lleó, en aquest cas, amb Castilla canta havaneres, amb aquest Recordando havaneres. Una havanera lírica d'autor composta per Agustín Sánchez Martínez, que va viure entre 1938 i 2016. Músic i compositor natural de Múrcia. A diferència de les havaneres marineres tradicionals de pescadors o migrants a Cuba, aquesta cançó s'emmarca en la línia de l'havanera d'interior i de costum urbà, fent un retrat nostàlgic de la vida i els paisatges de la ciutat de Múrcia a mitjans del segle XX. Anem amb un grup que va néixer l'any 1998. És un grup que ha col·laborat amb artistes de primer nivell. Ells són Parramboleros i escoltarem Aquella Múrcia.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Aquella Múrcia amb el grup Parramboleros és el tema que hem escoltat tot viatjant fins a aquesta comunitat autònoma, a Múrcia. Anem fent viatge i els hi diré que potser les habaneres més enginyoses, populars i plenes d'humor del cançoner navarrès i de la cornisa cantàbrica. La cançó juga amb l'ironia d'otorgar mar a una ciutat d'interior com Pamplona, utilitzant la festa, el vi i l'alegria de la gent com a metàfora de l'oceà. La lletra diu que Pamplona finalment té mar, però no aigua salada, sinó un bon vi, i aquest vi és de Navarra. Escoltarem aquest tema per el que la va composar, com és Joaquín y Doate, y la canción Pamplona ya tiene mar.
2: Pamplona ya tiene mar.

com seria Pamplona si tingués mar? No sé on tirien a parar els toros dels encierros de Sant Fermín. Segurament a mar no. Segurament a mar no. Continuen anant a la plaça. Però més d'algun amb aquest tipus de festa de Sant Fermín segurament acabaríem amb una bona remullada. Hem escoltat aquest Pamplona ya tiene mar de Joaquín y Doate. Anem amb més, perquè ara els hi diré que la lletra és una carta d'amor i de nostàlgia escrita en forma de postal. La protagonista descriu la ciutat de l'Havana plena de memòria decadent i poètica, on es barregen els records d'un amor passat amb la cadència del mar Carib. Connecta el sentiment andalús, la nostàlgia de Càdiz i del sud, amb el paisatge urbà de la capital cubana, el malecón, la brisa marina, els olors i els colors de l'illa. Escoltem, per Passión Vega, aquesta postal habanera.

Acabem d'escoltar de Passión Vega, aquesta cantant que va néixer a Madrid, però va anar a viure a Andalusia i ella sempre s'ha considerat d'aquí, d'Andalusia. Hem escoltat amb Postal Habanera. És un homenatge d'amor a la terra cantàbrica. Descriu l'orgull per la mar d'aquest indret, la bellesa del paisatge marítim i de la muntanya i el sentiment d'enyorança del mariner o de l'emigrant que ha de creuar l'oceà. La peça va ser composta per Joaquín Varela Calzada, un dels fundadors, compositors i pilars fonamentals de Los Carabelas. Escoltem Habanera de Cantàbria.

Los Carabelas, que l'any 2018 varen fer una gira per acomiadar-se dels escenaris, aquest grup que va néixer l'any 1964. L'hem escoltat amb aquesta Habanera de Cantàbria. Ara parlem d'una de les habaneres més representatives, populars i entranyables del País Basc, profundament vinculada a la cultura de la taverna i del vi a Bilbao i a tot Biscaia, amb un to alegre, sorneguer i nostàlgic alhora. La lletra descriu la rutina d'aquests cantants de barriada i el seu amor per al vi i la fraternitat de la colla al voltant del tauler del bar. Un xiquitero és la persona que practica el xiquiteo, la tradició d'anar de bar en bar amb la colla o quadrilla fent xiquitos, petits gots de vi negre. Això sí, a cada lloc que van s'ha de cantar. I una de les que deuen cantar és aquesta Habanera de los Chiquiteros, que ens l'interpreta un grup molt popular al País Basc, com és Indarra.

Hem escoltat aquesta habanera de Los Chiquiteros amb tota una història del que són aquestes quadrilles que corren de bar en bar fent petits gots de vi negre i cantant-ne alguna que altra. I ara, per si no en tinguéssim prou, irem bonus tracks. És aquesta que a mi, quan la vaig escoltar, me va impressionar. El Círculo de Artesanos de Sanlúcar de Barrameda ens fa aquesta adaptació al castellà de Mare vull ser pescador amb Madre voy a ser pescador.

0: I fins aquí el programa d'avui, on n'han cantat unes quantes per fer-nos voltar per arreu del territori de l'Estat espanyol. Espero que hagin passat una bona estona. Gràcies per la companyia i atenció. Fins a la propera. Adeu-siau.
1: La música queda. Nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Caldes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè el partit de Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin, tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat que la formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés el decret d'habitatge. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament. I més successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a Badalona el presumpte autor de l'agressió a una dona gran a Santa Coloma de Gramenet. Els fets van passar a l'Avinguda de la Generalitat quan la víctima es dirigia a treballar a l'Hospital de l'Esperit Sant, segons fonts del cos. Arran de l'atac, la dona va resultar ferida i va ser traslladada d'urgència a un centre sanitari. I en cultura, Roda de Barà tanca avui la primera setmana de la memòria històrica. Carme Claramunt i Barot, filla d'aquest municipi del Tarragonès, va ser la primera dona afusellada al camp de la Bota. L'Associació Republicana També hi Som ha volgut retre-li homenatge. Tota la informació des de Roda de Barà Ràdio, Sònia Camí.
2: Roda de Barà tanca aquest dissabte la primera setmana de la memòria històrica Carme Claramunt i Barot, una iniciativa de l'Associació Republicana També hi Som, que ha estat un èxit de participació. Durant tota la setmana s'han fet exposicions, taules rodones, documentals, una lectura dramatitzada i una gala de reconeixements per recuperar la memòria de les víctimes de la revolució.

0: A segona divisió, victòria ahir del Girona a Montilivi per obrir la jornada davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I pel que fa a la selecció espanyola, avui s'estrena la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol aquesta nit a partir de 8:45 davant Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
2: La ràdio que ens uneix.
3: Bla, bla, bla, bla, te miro y solo escucho bla, bla, bla, bla.
1: La teva comunitat.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Que bonic que és el nostre Empordà, la nostra comarca, eh, que sí? Doncs l'Empordà, el meu país és l'Empordà, és el títol de la nova cançó del bisbalenc Miquel Abres.

0: 107.3 FM.
1: Cançó èxit, cançó èxit. És el que fa Álvaro de Luna, la nova Lo Siento.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
2: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
1: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
2: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
1: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Que rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te lo me bailan hasta los pies.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Ya tu amiga me dijo tu cara y aún así no te toco.
6: La teva companyia.

0: Informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: I no et perdis cada dia la nostra programació, cada hora Notícies en Punt, amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot

0: 29è aplec de Manoli Palol Sa Valdòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sa Valdòria. Botifarra al caliu i pa amb tomata. No socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sa Valdòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sa Valdòria. No hi faltis.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Primeres notes d'una nova versió d'una coneguda cançó. Ara mateix la canta David Bisbal. Vivir así es morir de amor.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes, entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: 107.3 FM.
2: Des de Llançà li canta el món Frederic, aquí tens el Dolça Petxina.

mitja pic. El vessal de sota l'era. Em vesteixo d'home antic i empaito la masovera.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

La incombustible Madonna torna a escoltar-se aquí a la FM, a Ràdio Vilafant FM, amb aquest treball amb la col·laboració de Fate, Madonna i Fate, Read My Lips.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, por qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: font de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: De dilluns a diumenge, a qualsevol hora del dia, 24 hores del dia, estem amb tu, amb la millor música. Fem una selecció acurada perquè escoltis totes les novetats, però també de tant en tant aquelles cançons de tota la vida.

0: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Uau, quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. Govern central, Sumar i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social perquè no compleix, segons diu el consistori, els requisits legals indispensables. I el jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El Butlletí Oficial de l'Estat publica avui la retirada forçosa per edat del magistrat dels 72 anys d'edat màxima permesa que poden tenir els jutges en actiu. Parlem també d'agricultura, i és que les activitats agràries, ramaderes i pesqueres van registrar durant l'agost un total de 61.195 afiliats a la Seguretat Social a Catalunya, la qual cosa suposa un rècord en la sèrie històrica disponible per qualsevol mes de l'any després de créixer un 2,4% en comparació amb l'agost de l'any passat, segons informa el govern en un comunicat. I no deixem de parlar d'agricultura perquè avui arrenca una nova edició de la Fira de la Carbassa i Productes de la Terra a Sant Feliu de Codines, a la comarca del Vallès Oriental. Ens ho explica des d'allà, des d'Ona Codinenca, la Laia de Déu.
2: Entre avui i demà hi haurà més de 50 parades, moltíssimes activitats durant els dos dies i també inclouen més propostes pels més menuts i el ja tradicional concurs de carbasses i fruits gegants amb l'entrega de premis el diumenge a 2:15 del migdia. Més enllà d'això, un dels plats forts d'enguany torna a ser el show cooking d'avui la tarda amb Jan Fargas, cuiner de les voltes i col·laborador al Tot es mou de 3CAT. Dani Fonoll, president de l'entitat Amics de la Carbassa, ho explica.
3: I el Jan Fargas pues, farà un estofat, diguem, de botifarra, carbassa, bolets i producte i una miqueta de tot el que es pot trobar a la terra amb el seu sofregit, amb les seves verduretes i tal, i a més en farà perquè puguin unes 60 persones aproximadament puguin tastar-lo.
2: Tot plegat en una fira que amb els anys ha anat ampliant la mirada. La carbassa continua sent l'eix vertebrador, però ara comparteix protagonisme amb altres productes de tardor.
1: I en els esports, en futbol, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek. Totes dues a la primera meitat del partit, els gironins s'han col·locat provisionalment.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes en família.

0: 107.3 FM.
1: Preparat per no parar d'escoltar la millor música? Doncs puja el volum a Ràdio Vilafant, 107.3 a la FM.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant, 972 54 63 02.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tot el dissabte de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

Mira, per on ella vol fer-te un petonet una altra vegada. Que no et deixes? Vinga, besito. És la cançó de Judeline.

0: peça de Judalín, aquest besito.
1: Li posem ritme a la teva vida.
2: La teva vida.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
0: Tots els programes que escoltes aquí a Ràdio Vilafant els tens per descarregar-te'ls des de la nostra plana web, www.radiovilafant.net.

0: Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
1: Música de Ana Mena i Lola Índigo, plegades juntes amb aquest petit Oa.

0: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria.

El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, reclama alçada de mires i discreció a la resta de grups parlamentaris i també el de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, es mostra disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga als lloguers davant l'urgència d'aprovar al Congrés aquest nou decret d'habitatge. I en successos, un operatiu conjunt entre els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional ha aconseguit rescatar al Pakistan una dona resident a Barcelona que va ser enganyada per la seva família perquè abandonés la seva parella per contraure un matrimoni forçat amb un familiar seu al país asiàtic. La investigació s'ha saldat amb la detenció a Barcelona de dos homes de 41 i 45 anys com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat de matrimoni forçat. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. I en plana cultural, Palamós s'obre durant tot aquest cap de setmana a una nova edició de la Festa de Cultura Digital Tecnofan Party. Es fa a la nau dels 50 metres del municipi empordanès i l'entrada és gratuïta. Des de Ràdio Palamós ens ho explica Carles Ribas.
2: Entre les principals novetats d'aquesta edició de la Tecnofan Party hi ha una zona de VR Laser Tag, la Retroland, simuladors i consoles d'última generació. També la Karaoke Band, que incorporarà un ampli catàleg de cançons amb temes de sèries d'anime tan populars com Bola de Drac, Harare o Shinshan. Pep Martorell és president de Palamós Tecnofan.
3: La gent que composa l'associació són friquis. Són friquis de la tecnologia i trobem que ens agraden un ventall de coses molt gran. Des del cosplay i recuperació de màquines antigues, informàtica de lo més actual amb realitat virtual, i com ens agrada tot és el que portem aquí a la nau, perquè així pot agradar a qualsevol, de qualsevol edat.
2: El públic que s'acosti a la nau dels 50 metres de Palamós també podrà reviure els salons recreatius amb màquines arcade i pinballs, provar consoles de diferents generacions i descobrir alguns dels grans clàssics dels videojocs de PC a la zona retro.
1: I acabem amb els esports. En futbol, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete per 2-0 gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Van de Beek a la primera meitat. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant Soluciona.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
0: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
2: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
0: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
2: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
3: Ràdio Vilafant 107.3

Night Shift Superstar és la superestrella del Tor de Nit. La cançó de Muse aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Aquesta té ritme, eh?

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Oye, bebé, qué rico huele, pero más rica tú estás.
0: La ràdio que ens uneix.
2: Dime qué vamos a inventar, por qué vamos a aparentar.
3: La teva companyia diària.

0: Manu.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: doing.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Aquí comença una nova cançó i un nou tema de Marta Santos. No deixa de sorprendre'ns amb peces importants. Todo de mi, Marta Santos.

0: de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 63 02, al telèfon del 107.3.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: No som psicòlegs, però podem ajudar-te a solucionar els teus problemes. Almenys intentem acompanyar-te les 24 hores del dia aquí a Ràdio Vilafant.

0: podríem estar. Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arriba Paula Cops i a més ha anat de festa. La peça porta per títol Tu tercer cubata.

0: llança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
6: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
5: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
6: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
5: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
6: Ajuntament de Vilafant.
7: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Si estàs aquí al 107.3 és per alguna cosa i la música no et fallarà.

29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Camp Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata. No soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.

0: FM.
1: Aquesta és una d'aquelles peces, doncs, per anar de festa. Paula Cops, Juan Magán i Funzo. Brindemos. Brindemos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12 us per l'Eduard París. Govern central i Junts mantenen converses perquè el partit de Carles Puigdemont voti a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments i no el tombin tal com van fer a l'última votació al Congrés, sumant els seus vots contraris als de PP i Vox. Per la seva banda, l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys desnonada, per un fons d'inversió dimecres d'aquesta setmana, per retornar-li a través d'un lloguer social, perquè, segons diu el consistori, no compleix els requisits legals indispensables. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics d'Adif. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a la informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació de què es disposa actualment, no s'han identificat evidències concloents sobre si aquesta informació ha estat difosa públicament posteriorment després de ser robada. Marxem ara fins a Canet de Mar, al Maresme, que retorna al segle XIX durant tot aquest cap de setmana en motiu de la Fira Mercat Modernista. Enguany, la temàtica central girarà al voltant de la gastronomia. Ens ho explica des de Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
2: Tant avui com demà, carrers i places del municipi es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història de la vila, com ara el castell de Santa Florentina. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indiana, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
3: De fet, estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre.
4: Sí.
3: S'ha reservat la plaça dels americanos com a tal per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure, doncs, encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
2: Des de l'organització animen els assistents a vestir-se d'època per fer una immersió plena a l'època modernista.
1: I en els esports, en futbol, a la segona divisió, ahir victòria del Girona a Montilivi davant l'Albacete gràcies a les dianes d'Abel Ruiz i Doni Van de Beek. Els gironins es col·loquen provisionalment a la tercera posició. I encara en futbol, la selecció espanyola debuta avui a la Nations League amb 7 jugadors del Barça i un de l'Espanyol a partir de 3 quarts de 9 contra Anglaterra. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: la teva vida. La teva vida. Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
1: A Ràdio Vilafant seguim connectats. A cada moment seguim amb bona música.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant 107.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
2: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.

0: pico en la cancha.
1: Radio Vilafant, 107.3 FM.
2: Manel Turizo té nova cançó i nou tema. Arriba amb aquest Te hacen falta dos. El meu és nou, el més actual de Manel Turizo.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

0: 107.3 FM.
1: No paris, nosaltres tampoc ho fem. Més música a Ràdio Vilafant. És

t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Si tu ja no me quieres ver, no lo sé, pero él lo debe ser. La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: La força i la veu de Beyoncé amb la companyia de Pharrell Williams. La cançó I Can Watch You

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Ese moreno quiere ser mi loba. Si no le doy mi corazón. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Escúchame, Henry Méndez, Juan Magán, Chino, Luc Ra, José de Rick, plegats amb aquests Rayos de Sol.

0: 107.3 FM.
1: Ja segueixes tota la nostra programació? Si no te la saps, consulta-la a la nostra web. Però, a més, tens tota mena de programes

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM.
1: Incombustibles, que a la seva edat continuen siguent un dels grups més importants del món, i quina traça que tenen al fer cançons. In the Stars és el més nou de Rolling Stones.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Bon dia, Vilafant. Molt bon dia, sardanistes. Benvinguts en el programa L'Esclat de Tenora, avui el número 610, corresponent en els dies 26 i 27 de setembre del 2026. Apa, un altre mes al sac. El passat dia 10, la gran sardanista i bona amiga de Vall Llobrega, la Montserrat Castellón, fou àvia, ja que va néixer el seu net, l'Ariel Maruny i Oriol. Moltes felicitats als pares, a tota la família i sobretot a tu, Montserrat. La nostra més cordial enhorabona. Dedicada a ell, escoltarem la sardana del compositor Enric Aguilar i Mates, que ens interpreta la Cobla Sant Jordi. El seu títol, Ens ha nascut un noi.

La Cobla Sant Jordi ens acaba d'interpretar Ens ha nascut un noi, és de l'Enric Aguilar i Mates. Del compositor Sebastià Obiol, pseudònim de l'Antoni Carceller, escoltarem Blanes Camí de Mar. Està interpretada per la Cobla Barcelona. Amb ella felicitem de Blanes a l'amic Pere Magí, que el dilluns dia 21 va celebrar el seu aniversari. Per molts anys, Pere.

Cobla Barcelona ens acaba d'interpretar Blanes, Camí de Mar. És de Sebastià Obiol, pseudònim de l'Antoni Carceller. Del mestre Max Avar escoltarem la seva sardana Reiners. Està interpretada per la Cobla Barcelona. Aquesta se'n va cap a Tuí, a la Catalunya Nord, per a felicitar a la Martina Puig, que el dilluns dia 21 fou el seu aniversari. Per molts anys,

De Max Abart, la Cobla Barcelona ens acaba d'interpretar Reiners. El passat dimarts, dia 22, fou el sant de Maurici López de Caldes de Malavella. Moltes felicitats, Maurici, de part dels pares, de la Fina i de tota la família. Per a tu, la sardana del compositor de Caldes, en Francesc Mas i Ros, Records Salvatans, és obligada de dos tipus. L'interpreta la Cobla Mediterrània, els solistes, en Jaume Aiello i en Francesc Gregori.

Jaume Aiello i Francesc Gregori als tibles amb la Cobla Mediterrània ens acaben d'interpretar Records Salvatans, de Francesc Mas i Ros. Del compositor Josep Maria Masó i Unros és la propera. La sardana dels Pomells de Joventut l'interpreta la Cobla, la principal de la Bisbal. De Figueres, els avis Josep Maria Giró i Assumpció Canet i tota la família la dediquen a la seva neta, la Laia Madern i Giró, que el dimarts dia 22 va fer els 10 anyets. Per molts anys, Laia!

Acaben d'escoltar la sardana dels Pomells de Joventut, de Josep Maria Masó, i l'ha interpretat la principal de la Bisbal. De Xavier Font i Rius escoltarem L'horitzó d'un somni, està interpretada per la Cobla Montgrins. De Vilabertran, la Rosa Sàgols i tota la família la dediquen al seu espòs, en Josep Jiménez, per a felicitar-lo per el seu aniversari celebrat el dimecres dia 23. Per molts anys, Josep.

0: Interpretada per la Cobla Montgrins, han escoltat L'horitzó d'un somni, de Xavier Font i Rius.
1: Esteu escoltant L'esclat de tenora, amb Martí Auger.
0: Anem ara a per una obligada de tible. És del compositor Manuel Lapiedra i Vila. La interpreta la principal de la Bisbal, el solista en Joan Parés. El seu títol, La plana del castell. I se'n va cap a Castelló d'Empúries per a felicitar a la Rosa Verdés, que el dimecres dia 23 fou el seu aniversari. Per molts anys, Rosa, de part de la mare Maria Teresa, de la Cinta i de la Fato.

Joan Parés, el tible amb la principal del Bisbal, ens acaba d'interpretar La plana del castell. És de Manuel Lapiedra i Vila. Del compositor de Peralada, en Joan Escapa i Serra, escoltarem El castell de Peralada, interpretada per la Cobla Ciutat de Girona. Amb ella felicitem a la filla de l'autor, la cosineta Lucy Escapa de Vilanova de la Muga, amb motiu d'haver celebrat el seu aniversari aquest dimecres dia 23. Per molts anys, Lucy.

de Joan Escapa i Serra, la Cobla Ciutat de Girona ens acaba d'interpretar El castell de Perlada, del mestre de Torroella de Montgrí, en Vicenç Bou i Geli. Escoltarem l'obligada de tenora i tible, Jugant a mirades. Està interpretada per la principal de la Bisbal, els solistes, en Josep Gispert a la tenora i en Joan Parés en el tible. Juntament amb la Rita i en Quimet, la dediquem a la Quima Juncà i en Josep Serradell de Vilamacolum per a felicitar-los per haver celebrat el dimecres dia 23 el seu 54è aniversari de noces. Per molts anys, parella!

Josep Gispert de la Tenora, Joan Pres el Tible amb la principal de la Bisbal ens acaben d'interpretar Jugant a Mirades, és de Vicenç Bou i Geli. Aquest dimecres dia 23, el veí i amic en Josep Manzaneda va celebrar el seu aniversari i aquest diumenge 27, amb la seva esposa, la Mari Rodríguez, celebren el seu 51è aniversari de noces, per molts anys parella, també de part dels cursers de les sardanes de Vilabertran. La sardana és del compositor barceloní, en Xavier Forcada i Carreras. Està interpretada per la cobla Els Casanovas. El seu títol, Celebrem-ho.

De Xavier Forcada i Carreras acaben d'escoltar Celebrem-ho. L'ha interpretat la cobla Els Casanovas. De l'amic Francesc Picard i Oliveres escoltarem Desmais vora l'estany. Està interpretada per la principal del Bisbal. I és a Banyoles que se'n va per a felicitar a la persona en a qui en Francesc li va escriure aquesta sardana, a la Mercè Planes, que aquest dijous ha celebrat la seva onomàstica. Moltes felicitats, Mercè, també de part d'en Fonso, de l'en Pere Angelats

interpretada per la principal de la Bisbal, acaben d'escoltar Desmais vora l'estany, és de Francesc Picard i Oliveres. Del compositor Vicenç Coromines i Pi, interpretada per la Cobla Juvenible de Sabadell, escoltarem Homenatge a la Mercè. Va dedicada a totes les Mercès, que aquest dijous 24 han celebrat la seva onomàstica, però molt especialment de Barcelona, la Mercè Herrero, de Castelló d'Empúries, la Mercè Simón, la Mercè Virosella i la Mercè Soler, de Figueres, la Mercè Amat, que també la felicita el seu cosí, en Xavi Roig, la Mercè Teixidor, la Mercè Serradell, la Mercè Genís, la Mercè Genover i la Mercè Colls, de Girona, la Maria Mercè Mainader i la Xixi Algans, que també la felicitem tota la cosinada, de les Planes d'Hòstoles, la Mercè Torró, de Roses, la Maria Mercè Penyalbert, que la felicita en Josep i tota la colla d'amics i els del curs de les Sardanes de Vilabertran, de Sant Climent Sescebes, la Mercè Pou, de Torroella de Fluvià, la Mercè Millán, que la felicita el seu Ernest i la Montserrat Gorg, de Vigo, la Maria Mercè Brea, de Vilafant, la Mercè Bec i les companyes de la ràdio Mercè Munt i Mercè Mainer, de Vila tenim la Mercè Geli, i en Xavi Roig felicita la Mercè Colomer de Cabanes, la Mercè Font de Figueres i la Mercè Oliveres de Terrades.

0: Acaben d'escoltar Homenatge a la Mercè, és de Vicenç Coromines i l'ha interpretat la Gobla Juvenible de Sabadell.
1: L'agenda de ballades.
0: Per aquest dissabte, dia 26 de setembre, a Llanars, a les 12 del migdia, en el balcó de l'Ajuntament, pregó de Festa Major. I tot seguit, tres sardanes amb la Gobla Genisenca. I a les 5 de la tarda, a la plaça de l'Hom, hi ha ballada sencera amb la Gobla La Flama de Farners. A Sant Cebrià de Lledó, a les 12, a plec dels metges, quatre sardanes amb la Gobla La Principal de Banyoles. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, a les 12 del migdia, audició amb la Flama de Farners. A la Bisbal, en el carrer del Padró, a les 12 del migdia, sardanes amb trobada de músics de cobla. A Caldes de Malavella, a la Rambla d'en Rufi, a les 5 de la tarda hi ha la cobla La Principal del Llobregat. A Corçà, plaça del Firal, a les 5 de la tarda, ballada de sardanes i ball de gegants amb la cobla Bisbal Jove. A Torroella de Montgrí, a la plaça de la Vila, a 6:45 de la tarda, cobla Foment del Montgrí. I a Roses, a la plaça de les Botxes, a les 9 del vespre, cobla Principal de Banyoles. Diumenge, dia 27 de setembre. A Santa Coloma de Farners, a 11:15 del matí, a la parròquia hi ha missa de Festa Major i ball d'una sardana. Al final de l'ofici, ball solemne de l'Àliga en l'altar major. A la sortida, a la plaça de Farners, petita cercavila de l'Àliga i la Mulassa. I ballada tot seguit amb la Principal de la Bisbal. A Palau del Revardit, a les 10 del matí, missa cantada i a la sortida, a la plaça Major, sardanes amb la cobla de la Principal de Porqueres. A l'acabar, hi haurà vermut. A Ripoll, a l'ermita de Sant Miquel de la Roqueta, a les 11 del matí, hi ha la cobla Canigó. A Sils, festa major de les Mallorquines. A 11:45 del matí, en el carrer de les Mallorquines, cobla La Flama de Farners, hi ha vermut popular. A Palau s'acosta, a la plaça de l'Església de Sant Miquel, a 11:45 del matí, 5 sardanes amb la Bisbal Jove. A Colera, a la plaça de Pi Margall, a les 12 del migdia hi ha ballada amb la cobla Servianenca. A Vidrà, a la plaça de l'Ajuntament, 12:15 del migdia, Lluís Escobla. A Sant Miquel de Fluvià, a 12:15 missa i a la sortida sardanes amb la cobla Ciutat de Girona. A Canet d'Adri, a la plaça del Poble, a 12:15 del migdia, sardanes amb la cobla Els Rossinyolets. A Rupit i Pruit, a la plaça Major, 12:15 del migdia, sardanes amb la cobla Vila de la Jonquera i sorteig d'espatlles de pernil. A Sant Miquel de Campmajor, a 13:45 de la tarda, vermut i mitja ballada de sardanes amb la cobla Arbusianca. A Sant Julià de Ramis, a les 12, ofici solemne a l'església dels Sants Metges i tot seguit tres sardanes. A 17:45 de la tarda, a la plaça de la República, tres sardanes més, cobla Maravella. A Llanars, a la plaça de l'Hom, a 16:45 de la tarda i a la cobla Sol de Banyuls. A Hostalric, plaça de la Vila, a les 5 de la tarda, ballada amb la cobla Servianenca. A Ventalló, 34a Fira de l'Oli, en la plaça Major, a 17:45 de la tarda, sardanes amb la cobla, La Principal de Porqueres. A Camp de Bànol, plaça d'Ancel Claver, a les 6 de la tarda, hi ha audició amb la cobla Tres Vents. I a Blanes, cicle d'estiu, plaça d'Espanya, 19:45 del vespre, cobla La Flama de Farders. Dimarts, dia 29 de setembre, a Rupit i Pruit, a les 12 ofici solemne, i tot seguit a la plaça Major, sardanes i sorteig d'espatlles de pernil. A 17:45 de la tarda, concert de Festa Major a l'Espai Joan Font i en acabar cercavila amb els gegants fins a la plaça Major on es farà una ballada de sardanes amb la cobla Montgrins. A Setcases, plaça Verda, a les 5 de la tarda i a la cobla La Principal de la Bisbal. A Riudellots de la Selva, a la plaça de l'Església, a les 6 de la tarda i a la cobla Ciutat de Girona. Dissabte, dia 3 d'octubre. A Figueres, és la Diada del Soci, en el pati del Col·legi Joaquim Cusí. Aquest any hi ha canvi de col·legi. En vez de ser el Dalí, és el Joaquim Cusí, en el carrer Met Miravitlles, en el començament del carrer del Mercadona. A 17:45 de la tarda, ballada amb la cobla, La Principal de la Bisbal. Call d'Atenes, plaça 11 de setembre, a les 6 de la tarda, i a la Flama de Farners. Artés, festa de la Brema, tarda 18:45, i a ballada amb la cobla Juvenible de Sabadell. Però el diumenge, dia 4 d'octubre, a Riudellots de la Selva, plaça de l'Església, a les 5 de la tarda, i a la cobla, La Principal de la Bisbal. I a Blanes, en el Banc dels Músics, a 19:45 del vespre, cobla Ciutat de Granollers. I per el dilluns, dia 5 d'octubre, a Barcelona, en el Casino L'Aliança del Poble Nou, a les 7 de la tarda, hi ha concert amb les cobles Sant Jordi i Marinada. Passem als cursets, que ja tothom està quasi en marxa. A la Bisbal, cada dissabte, de les 10 a 12:45 del matí, en la plaça Jacint Verdaguer. A Sabadell, curset de sardanes avançat, inici 16 de setembre i final 16 de juny 2027, cada dimecres de les 7 a 2:15 del vespre. Lloc al Centre Cívic de Can Rull, carrer de Sant Isidor 51 de Sabadell, activitat gratuïta. A Figueres, en el Molí de l'Anguila, tots els divendres de les 5 a 2:15 de la tarda. És gratuït, comença el dia 9 d'octubre. A Camós, en el Pavelló, tots els dilluns de les 8 a les 9 del vespre. aquí a Vilafant, en el local social de les Mèlies, cada dimecres de les 7 fins a un quart de 9 del vespre. A Vilabreig, curset de sardanes el segon i el quart dimecres de cada mes en el local cívic. Comencen el 14 d'octubre i acaben el dia 9 de juny del 2027. De 7 a 8 del vespre per contar i repartir i de 8 a 9 del vespre per aprendre a ballar. Obert a tothom i és gratis. I fins aquí l'agenda.
2: Esteu escoltant l'Esclat de Tenora amb Martí Auger.
0: Seguim amb més sardanes. Del compositor Francesc Teixidor i Ponce és la propera. Un ram de 60 violetes. Interpreta la còpla la principal de Bisbal. Aquesta es queda aquí a casa, a les Forques, per a felicitar a la Maria Coronet i en Francesc Tobert, que el dijous dia 24 varen celebrar el seu 60è aniversari de noces. Sembla que era ahir que varen celebrar les d'Hort i ja han passat 10 anys. Per molts anys per ella.

cobla principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar un ram de 60 violetes. És de Francesc Teixidor i Ponce. A Figueres, aquest divendres dia 25, l'Anna Maria Vives i en Joan Oriol han celebrat el seu 55è aniversari de noces. Per molts anys, parelleta. Per a vosaltres, la sardana del compositor Joan Vilajoliu i Camps, Espurnes del meu poble. L'interpreta la cobla mediterrània.

De Joan Vilajoliu, la Cobla Mediterrània ens acaba d'interpretar Espurnes del meu poble. També aquest divendres dia 25 de Maçanet de Cabrenys, la Dolors Benet i en Josep Garbalosa han celebrat el seu 56è aniversari de noces. Per molts anys per ella. La Dolors fou qui em va ensenyar a ballar sardanes i ficar-me en aquest món. He escollit la del compositor Josep Sederra i Puigferrer, obligada de tenora, l'Encís de l'Estany. L'interpreta la cobla, la principal del Rosselló, el solista, en Joan Roca i Estany, que la fa sonar de meravella.

Joan Roca, a la tenora amb la cobla La Principal del Rosselló, ens han ofert L'encís de l'estany, de Josep Sedarra i Puigferrer. I no hem acabat encara amb aquest divendres dia 25. L'Antònia Martí i en Joan Pararols de Santa Coloma de Farners han celebrat el seu 52è aniversari de noses, per molts anys parella de Pare de la Montserrat, en Joaquim i la Rosa, la Carmen Sebastià, l'Angelina i Beba. La sardana és la que us va escriure en Joan Vila i Safont. En Joan i l'Antònia de Santa Coloma. L'interpreta la cobla Sant Jordi.

De Joan Vila i Safont hem escoltat en Joan i l'Antònia de Santa Coloma. L'ha interpretat la Cobla Sant Jordi. I passem a l'últim aniversari d'aquest divendres, dia 25. És el de l'Angelina i un servidor, el 56è de noces. Moltes gràcies als que ja ens heu felicitat, en Gabriel ja fa dues setmanes. I també als que ho fareu en quan escolteu el programa. Moltíssimes gràcies a tothom. I escollir la sardana d'en Joaquim Ostenc, l'Angelina i en Martí. L'interpreta la Cobla Ciutat de Girona.

La Copa Ciutat de Girona ens acaba d'oferir a l'Angelina i en Martí, és de Joaquim Ostenc. Del Pont del Príncep, la Maria Rosa Claparols i tota la família feliciten a la seva neta, la Júlia Prat, que aquest diumenge 27 és el seu aniversari, i el dimarts dia 29 és l'onomàstica del seu cosí germà, en Miquel Prat. Moltes felicitats a tots. La sardana és del compositor Joan Somoy i Santís. El seu títol, Joie, l'interpreta la Copla Madrid.

De Joan Sumoy i Sentís han escoltat Joie, interpretada per la cobla Mediterrània. Aquest diumenge dia 27, de Vilafant, la cosineta Àngela Oliva i Antoni Caules fa 51 anys que es varen donar el sí, per molts anys per ella, de part de tota la família i especialment de la gran cosinada. També de tots els del curs de les sardanes de Vilabertran. Per a vosaltres la sardana Joaquim Palmada i Botinyà. Crit de festa, l'interpreta la cobla, la principal de la Bisbal.

Crit de festa, de Joaquim Palmada i Butinyà, l'ha interpretat la principal de la Bisbal. En Lluís Pont i Torres i l'agrupació sardanista d'Igualada volen retre un petit homenatge a en Jaume Conillas i Noguer, músic i compositor que ens va deixar el passat dia 17 a l'edat de 85 anys. Nascut a Tàrrega el 1941, residia a Igualada des dels 14 anys. Començà els estudis en el Conservatori d'Igualada amb el mestre Joan Just. Va continuar en el Conservatori del Liceu de Barcelona, on aconseguí els títols de professor d'harmonia, contrapunt, fuga, composició, direcció d'orquestra, musicologia i música de cambra. Va ser pianista, contrabaixista i director de la reconeguda cobla Orquestra Triomfal d'Igualada. També va formar part, com a contrabaixista, del conegut conjunt Windsor, a principis dels anys 60. Fou fundador del grup de violins màgics. També formà part de la cobla Ciutat d'Igualada, en què fou instrumentista de tenora. Va compondre música a destacades produccions de la televisió pública, com a cèlebre la banda sonora de música del ball de la mítica sèrie La plaça del Diamant, 1982, i música addicional o direcció musical per a produccions com la sèrie Vida privada, 1987. També la banda sonora de la pel·lícula El certificado. Va ser president del Conservatori de Música d'Igualada des dels anys 1974 al 1984. És autor d'una desena de sardanes. L'any 2019, en el 27è concert de sardanes i música per a cobla en el claustre de l'Escola Pia, l'agrupació sardanista d'Igualada va tindre un reconeixement en Jaume Conillas per a tota una vida dedicada a la música. La cobla almogavarenca va interpretar la seva sardana La brodadora del Raval, que ara l'escoltarem interpretada per la cobla orquestra nocturna. Reposi en pau.

La Cobla Orquestra Nocturna ens acaba d'interpretar La Brodadora del Raval, és d'en Jaume Conillas i Noguer. El dimecres passat, dia 16, i en el transcurs de la 20a Festa dels Músics a les Escaules, fou estrenada la sardana d'en Joan Vila i Safont, 20 anys a les Escaules. Escoltem-la per la principal de les Escaules.

La principal de les escaules ens acaba d'interpretar d'en Joan Vila Safon 20 anys a les escaules, estrenada a les escaules precisament aquest passat dimecres dia 16. Aquest diumenge passat dia 19, a les Preses, la cobla La Principal d'Olot va estrenar la sardana de l'Agustí Pedrico i Espàrcia, Marboleny, l'ànima plena.

Acaben d'escoltar Marboleny, l'ànima plena. És de l'Agustí Pedrico, interpretada per la Principal d'Olot i que fou estrenada aquest passat diumenge dia 19 a les Preses. També aquest diumenge dia 19, a Besalú, la Principal de la Bisbal estrenava la sardana del compositor local, en Narcís Lagares i Coromines. El seu títol, Irene. Escoltem-la.

Bye.

La principal de la Bisbal ens acaba d'interpretar Irene, és de Narcís Lagares i Coromines i fou estrenada aquest passat diumenge 19 a Besalú. I amb ella ens acomiadem fins al proper programa. Adéu-siau.

0: L'Embalat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. Un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.
1: Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. embalatradio@gmail.com. Recorda, embalatradio@gmail.com.
0: Senyores i senyors, en tots vostès, l'Embalat.
2: Programa de Joaquim Pijuan.
3: Hola, què tal, amics i amigues? Novament ens retrobem aquí a través de la vostra sintonia preferida. Avui per compartir el primer programa de tardor. La tardor, esperada per molts romàntics i nostàlgics, per veure el policromat de les fulles dels nostres boscos, que fan aquestes alfombres de diferents colors. També es nota perquè les oronetes, doncs, ja es formen per marxar. Però, com deia Gustavo Adolfo Bécquer, hi volveran les oscures golondrines. Això ens marcarà la primavera que ve. Mentrestant, la nostra Ràdio Nostàlgia us portarà la música de l'ahir i l'Embalat, que és el que ens ocupa avui, doncs la música de les nostres petites i grans formacions musicals, tant les de casa nostra com les foranes. Amics i amigues, sigueu molt benvinguts a la tardor. Comença aquí la nostra, el nostre, millor dit, Embalat de tardor. Som-hi en la música i deixem-nos darrere les paraules. L'orquestra que obre la nostra pista de ball i obre el nostre Embalat d'avui és ni menys ni menys que una orquestra de casa nostra, una de les principals entre les principals. Us estem parlant de l'orquestra Meravella. En tots vosaltres en aquest bim-bam-bum.

0: Benvingut. Benvinguts, amics i amigues, a la pista de ball de la tardor, aquí, dintre de la nostra...
1: No, aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú.
0: Romàntica cançó.
1: He obert els ulls i humil
0: al món.
1: El meu

consistir que sigui present en un embalat real, físic, no en aquest que l'escolteu a través de les ones, doncs invitant ja que les primeres parelles, com no ha passat en aquest, ja que aquí heu començat a ballar tots, no? Doncs en un embalat físic comencen unes parelles, després si sumen unes altres, bueno, que us explicaré vosaltres, que m'ho explicaríeu a mi. Doncs continuem amb la música molt i molt romàntica en un principi d'aquesta pista de ball del nostre embalat. I seguint aquest estil de música que hem començat, hi sumarem un tema molt i molt romàntic. Només una vegada. Solamente una vez. Per tots vosaltres.

solamente una vez, un tema en viu i en directe. Aquí podràs gaudir de tota la música a l'Embalat, d'Embalat, de Festa Major i també de concert, com si fos exactament la festa del teu poble. Vine a la festa i diverteix-te, com no, a l'Embalat. Música al gust de tothom. I ara engeguem ja això, després que estem una mica adormides tots, i comencem ja a la meravella i un bonic pas doble. Som-hi! I com deia aquell, ens anem cap a les Illes Afortunades, Illes Canàries, Orquestra Internacional Meravella.

I ara què fem? Perquè, com us dèiem, anem a l'altre costat del mar i a buscar unes sabroses, sabroses i saboroses cúmbies. L'Orquestra Meravella, per tots vosaltres.

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes. Si vols, ens pots trobar. No oblidis aquesta adreça. envelatradio@gmail.com. Recorda, envelatradio@gmail.com.

0: Senyores i senyors, amb tots vostès, l'embalat.
1: Un programa de Joaquim Pijoan.

0: Amics i amigues, i arrima de Glenn Miller en la versió que ha fet l'orquestra Maravella. Ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper programa. Esperem i desitgem que ho hagueu passat molt bé al nostre costat i us esperem properament. Com no, dintre una setmana tornarem a estar aquí portant-vos diferents orquestres, tant de casa nostra com de fora. Que sigueu tots i totes molt i molt feliços. Adéu-siau.
1: Senyores i senyors, en tots vostès, la

L'Envelat, un programa que presenta i realitza per tots vosaltres Joaquim Pijuan. L'Envelat, un programa per fer-te somiar en la música de les nostres festes.

comença la versió per a ràdio del Ningú no és perfecte d'una hora. La versió completa de dues hores o més la trobareu a iVoox, ningunoesperfecte.cat i a totes les plataformes de podcast.

Benvinguts al Ningú no és perfecte. Aquesta setmana parlarem de l'Odissea, la pel·lícula de Christopher Nolan que contraposarem constantment amb l'obra d'Homer, buscant les semblances i les diferències. La pel·lícula ha estat envoltada de polèmica abans de la seva estrena, amb una crida al boicot a través de les xarxes socials que finalment no ha tingut cap efecte. La pel·lícula de Nolan ha recaptat gairebé 1.700 milions de dòlars i s'ha convertit en la pel·lícula més taquillera del director i en la segona pel·lícula més taquillera de l'any, només per sota de Spider-Man Brand New Day. La realitat, un cop més, ha mostrat una versió molt diferent del món que el que ensenyen les xarxes. Però la pel·lícula també ha despertat el debat de tota la vida, el fet o no de mantenir-se fidel a l'obra original. L'Odissea encaixa amb el pensament i la manera de fer del seu director i alhora és molt diferent de l'obra que adapta. I aquí apareix la pregunta: pot ser una bona pel·lícula quan es pren tantes llibertats sobre l'obra original? És una conversa que ha existit en adaptacions com La resplendor de Stephen King, en què Kubrick va fer una obra mestra, però que no respecta l'essencial de l'obra de King. I és una pregunta difícil de respondre. De fet, no sé si avui la respondrem del tot, però el que us prometem és que posarem totes les peces sobre la taula, perquè sigueu vosaltres qui la contesteu o no. Per parlar de l'Odissea, m'acompanyen la nostra productora, la Marta Sanz, i com a convidada especial, la Meritxell Blay, professora i escriptora, llicenciada en Filologia Clàssica. Qui us parla és l'Ignasi Arbat, en la direcció i presentació. Us recordem que ens podeu trobar a iVoox, Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube i Patreon. A ningunoesperfecte.cat hi teniu reunits tots els nostres continguts, el blog i les crítiques de cinema. També ens podeu seguir a Instagram, Twitter, Facebook, Threads i Blue Sky. I si voleu contactar amb nosaltres, només cal que ens escriviu a ningunoes@outlook.com. El viatge pel fantàstic d'aquesta setmana ens portarà a navegar pel Mediterrani fins a arribar a Ítaca. Comencem!

0: aquí la tens, Papi, amb la col·laboració de Tokisha. Aquesta és una cançó de Diplo i Major Lazer.
1: El Club del Country.

0: som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant 107.3.

Ràdio Vilafant trobaràs tots els estils musicals. Tenim de tot, rumba, música disco, reggaeton, o una mica de salsa, com aquest de País Portàtil, la nova cançó de Ruben Blades, Roberto Delgado i la seva orquestra.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant.
3: A Ràdio Vilafant sabem la música que t'agrada. Per això, a cada moment, la punxem.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
1: La ràdio que ens uneix.
3: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
4: La teva companyia.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Estàs escoltant Ràdio Vilafant? Estàs amb nosaltres? Doncs puja el volum, que això continua.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
0: 107.3 FM.
2: I no et perdis cada dia la nostra programació, que dona notícies en punt amb els companys de la xarxa de comunicació local, per saber, per estar informat en tot moment.

0: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
1: Déjame aguantar. Arriben els Art de Bogotà amb aquest Bigger Splash.

Aquí el tens, aquest rock alternatiu dels Arde Bogotà i aquest Bigger Splash. Acompanyant-te des de la sintonia de Ràdio Vilafant FM, sempre al teu costat, des del 107.3 de l'FM.

0: si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. La principal mobilització serà precisament a la capital espanyola amb una manifestació convocada aquesta tarda a 6:45 a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Les organitzacions reclamen que el paquet de mesures incorpori un escut contra els desnonaments, la regulació dels lloguers de temporada i d'habitacions, la pròrroga dels contractes de lloguer, la congelació de les rendes i mesures per evitar finalitzacions de contractes sense una causa justificada. Escoltem Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
3: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental. Y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está, viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
2: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris, en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge per afrontar la crisi residencial. En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest dissabte al migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'han desplaçat al lloc. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Dos homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi a un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i d'Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està garantida. També ha recordat que cap sistema informàtic relacionat amb l'explotació ferroviària s'ha vist afectada i que la circulació de trens s'està desenvolupant amb normalitat. D'altra banda, en plana cultural, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè, amb activitats per a tots els públics i propostes repartides per diferents espais de la ciutat. Aquest vespre tindrà lloc un dels moments més esperats. Serà 8:45 al Passeig de Gràcia. Arribarà al correfoc de la Mercè. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
1: La veu i la música de dos grans. D'un costat, Pablo López, de l'altre, Lola Índigo. Plegats amb aquest Casi Siempre.

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
2: Ens anem de viatge ara mateix cap al centre de la península. Anem a Madrid. És la nova cançó de Farruko.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
3: Sense pauses, sense aturades, només hits a Ràdio Vilafant.

Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.

0: 107.3 FM. Cada dia al teu costat. Ràdio Vilafant. La teva ràdio.
1: És un tema de Carin León. És un tema profund. La buena. La buena.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges amb selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.

0: avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
4: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
5: Sí, sí, es el bachatón de la L. Una de las canciones de Lola Índigo y Lucho RK.

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
1: Seguim enlairant el teu dia a Ràdio Vilafant amb la millor selecció musical.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Tella. Els sindicats de llogateres tornen avui als carrers de forma simultània a diverses ciutats de l'Estat per exigir al govern espanyol que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, la principal mobilització és a la capital espanyola amb una manifestació convocada d'aquí a 30 minuts a 6:45 de la tarda a la Puerta del Sol sota el lema Ni una Mari Carmen más. Precisament la mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. Escoltem a Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres de Catalunya.
2: ¿Cuánto más hace falta para salir a la calle? Invitamos a todo el mundo a desbordar las calles este sábado. El decreto Mari Carmen para nosotros es fundamental y realmente pensamos que sin él no tiene sentido que este gobierno siga. Si no va a poder dar respuesta a los problemas que está viviendo la gente, no tiene sentido que el gobierno siga intacto.
1: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. De fet, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres el pròxim dimarts si no s'aprova aquest decret d'habitatge. La Garriga viu l'inici de la programació per celebrar el centenari del Teatre al Patronat, un dissabte festiu amb activitats infantils i una xocolatada. Allà hi tenim el company de Ràdio Silenci, el Jordi Roig.
3: La Garriga viu una jornada molt especial amb el primer acte per commemorar el centenari del Teatre al Patronat. Tot plegat és justament una setmana després que es complís aquest aniversari, ja que el teatre es va inaugurar el 19 de setembre de 1926. Va començar sent un patronat de caràcter parroquial, depenent de la parròquia de Sant Esteve del municipi, i no va ser fins als anys 90 que l'Ajuntament va adquirir l'edifici, el va reformar i des de llavors hi fa programació estable per totes les edats. L'espectacle infantil Zoom de la companyia La Tresca i la Barresca ha estat l'inici i tot just d'aquí uns minuts serà el torn d'una xocolatada i dels parlaments institucionals. I serà llavors a les 7 de la tarda quan comenci l'espectacle Sustrai de la companyia Circus dins del teatre, que dona inici a la temporada tardo-hivern del patronat de la Garriga d'aquest any del centenari.
1: Gràcies, Jordi. També en cultura, Barcelona viu avui una de les jornades més intenses de les festes de la Mercè i, de fet, aquest vespre a 8:45 al Passeig de Gràcia arribarà un dels moments més esperats amb el correfoc. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

0: veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Apunta't al 107.3, quedat en aquest punt del dial per gaudir de la millor música, com aquest nou treball de Enol, Bésame Suave. Bésame Suave.

0: 29è aplec de Manoli Palol Sabol Dòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabol Dòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no soci 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabol Dòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabol Dòria. No hi faltis.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Todas las noches que voy a la disco a perrear.
0: La ràdio que ens uneix.
1: Yo sé que te va a joder recordarme las canciones tristes.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Cuando el amor llega así de esa manera.
2: És el Bamboleo amb una versió de Niña Pastori.

0: el Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, aquesta és per despertar-nos encara més la Beba. Aquí tens el seu Santuario Club.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.
2: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
3: Que rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
2: La ràdio que ens uneix.
4: Ya tu amiga me dijo tú que era yo más y no te toco.
5: La teva companyia diària.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Torna a ser la veu de la cançó del Mundial. Shakira, Burna Boy. Aquí tens el Dai Dai.

0: Ràdio Vilafant.
1: Cançons i temes que van arribant aquí al 107.3 de Ràdio Vilafant FM. La Guaracha, oh, oh, oh, és la nova de Manuel Turizo i Martin White.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Als nostres informatius trobaràs tota la informació local i comarcal i, a més, la meteorologia tant d'arreu de les comarques com de Vilafant.

0: gràcies, tema musical d'Antonio José. No queden ni palabras quan l'amor es trenca.
1: I esperen tu almohada.
0: Així és d'haver escoltàvem aquest tema d'Antonio José.
2: Ràdio Vilafant 107.3 FM.
3: Big fat supernova. Soy el paraíso hecho mujer.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Tella. En marxa des de fa mitja hora la manifestació del sindicat de llogateres a la Puerta del Sol de Madrid i en altres punts de l'estat espanyol per exigir al govern central que aprovi dimarts el que han batejat com a decret Mari Carmen arran del desnonament d'una dona de 87 anys que havia viscut durant 7 dècades al mateix pis de Madrid. De fet, el lema és ni una Mari Carmen más. La mateixa dona de 87 anys ha enviat un missatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a través d'un vídeo difós pel mateix sindicat de llogateres. La Mari Carmen demana que el Consell de Ministres aprovi dimarts aquest decret per canviar el que considera lleis injustes en habitatge que han permès el seu desnonament. Segons ha dit, seria un primer pas per acabar amb aquest sense sentit. Afirma que vol que el que li ha passat a ella serveixi perquè no els passi a altres persones. A tot això, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ha confirmat que l'executiu treballa perquè el decret d'habitatge pugui arribar al Consell de Ministres aquest dimarts, tot i que la seva aprovació també depèn de la capacitat de reunir els suports necessaris en al·lusió a Junts per Catalunya. A tot això, el moviment Sumar ha amenaçat de plantar el Consell de Ministres aquest pròxim dimarts si no s'aprova el decret d'habitatge per afrontar aquesta crisi residencial. Busquem ara la previsió meteorològica per les properes hores i la jornada de demà diumenge. Marc Jaureguizar.
6: Un dissabte on la calor ha quedat molt més frenada, molt més continguda a l'interior de Catalunya, i és que veníem d'un divendres amb una màxima de 37 graus. Doncs bé, avui els valors a les màximes han quedat clarament per sota dels 35 graus, com ha estat el cas, per exemple, de Vinebre. Amb una tarda que hem tingut el pas de molts núvols, els íprims, el creixement d'alguna tímida nuvolada al sector del Pirineu. I demà diumenge acabarem la setmana ja amb inicis de canvis. Ja a primeres hores del matí tindrem nuvolositat ben compacta tot el litoral i el litoral català, que pràcticament ens acompanyarà durant tota la jornada. A l'interior, pas de núvols als íprims, i a la tarda, creixement de moltes nuvolades, sobretot al Pirineu, on podríem tenir les primeres precipitacions. Tot plegat amb unes temperatures que es mantindran molt semblants a les d'avui dissabte.
5: En successos, tres persones han resultat ferides, una de gravetat, en esfondrar-se aquest migdia al sostre d'un habitatge a Canovelles, al Vallès Oriental. L'avís de l'enfonsament s'ha rebut a la una del migdia al número 15 del carrer Pont, a la barriada Nova de Canovelles. 10 dotacions dels bombers s'hi han desplaçat. Són 4 les persones que han resultat afectades. Un home ferit de gravetat, traslladat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. 2 homes ferits lleus, evacuats a l'Hospital de Granollers, i un menor que ha resultat il·lès. Els bombers també han rescatat sa i estalvi un gos. D'altra banda, les pàgines web d'Adif i Adif Alta Velocitat tornen a estar operatives després d'hores suspeses com a mesura preventiva de seguretat. Adif va suspendre l'accés a aquests portals després de patir un ciberatac als seus sistemes. L'operadora pública ha detallat que els seus serveis tècnics han comprovat les pàgines web i que la seguretat en totes dues està absolutament garantida. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
4: Notícies en xarxa.
0: Moment per la cançó de Martin Garrix i Ed Sheeran, plegats amb aquest Repeat It.

0: L'Embalat, un programa de Joaquim Pijoan.
1: Si t'agrada la música d'Embalat i de Festa Major, no deixis que t'ho expliquin. Sintonitza'ns a Ràdio Vilafant tots els dissabtes de 3 a 4 de la tarda i diumenges en selecció de programes de 10 a 12. T'hi esperem.
2: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.

Nou senzill per aquesta noia que no deixa de aportar bones cançons, com és aquest nou treball, Escac i Mat, el més nou de Diana Moore.

0: rico en la cancha.
1: Ràdio Vilafant, 107.3 FM.
2: Anem a escoltar la cançó de la casa de la màfia sueca. Swedish House Mafia, ara mateix amb el Happiness I Suicide.

Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.

0: Torna a l'actualitat Carin León amb una nova cançó des de l'àlbum Muda, En la misma cama, el més nou de Carin León.
1: En 24 horas fuimos un polvo.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Si tu ja no me quieres ver, no sé, pero él lo debe ser.
1: La ràdio que ens uneix.
3: No sé a dónde voy, no es real.
4: La teva companyia diària.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vols posar-te en contacte amb nosaltres? Molt fàcil, 972 54 6302, al telèfon del 107.3.

0: Disney.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
2: La teva companyia diària.

29è aplec de Manoli Palol Sabaldòria. El diumenge 4 d'octubre, a les 9 del matí, sortida de la caminada pel Manol des de l'Alzina de Can Massanet. A les 11, esmorzar gratuït pels socis dels amics a Palol Sabaldòria. Botifarra al Caliu i pa amb tomata, no socis 5 euros. A les 12, reflexions sobre la pèrdua del patrimoni natural a càrrec de Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals i Geògraf. A continuació, presentació dels llibres Poesia Forestal i Fruits del Bosc dels Països Catalans d'en Martí Boada. Recordeu, diumenge 4 d'octubre, 29è aplec de Manol i Palol Sabaldòria. Organitza els amics de Manol i Palol Sabaldòria. No hi faltis.

0: 107.3 FM. No ens vam
1: conèixer. Estàs connectat al millor ritme del moment. Estàs connectat a Ràdio Vilafant.
2: Uau! Quina furgoneta!
3: L'he llogat a Iberfurgo.
2: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
1: Vinga, el ritme del reggaeton de Wisin i Capó. Aquí tens Muévelo pa.

0: La nit més fosca. Un viatge per la Crònica Negra amb Joan Plana, Xavi Gorro i Sergi Trinidad.
1: El juliol de 1995, Europa va contemplar una de les pitjors atrocitats comeses al continent des de la Segona Guerra Mundial. A Srebrenica, una ciutat bosniana declarada zona segura per les Nacions Unides, milers d'homes i adolescents musulmans van ser separats de les seves famílies i en pocs dies més de 8.000 seran assassinats. Al capdavant de les forces sèrbies de Bòsnia hi havia un home que apareixia davant de les càmeres, tranquil, somrient i donant ordres com si estigués dirigint una operació militar qualsevol. Era Ratko Mladic. Era un general, un heroi per alguns nacionalistes serbis i un dels criminals de guerra més buscats del món durant gairebé 16 anys. Avui coneixerem la història del carnisser de Bòsnia, Ratko Mladic. Benvinguts a La nit més fosca.
0: La nit més fosca.
1: Bones, benvinguts un dia més i una temporada més al programa de Crims i de Crònica Negra, La nit més fosca. Aquest és el primer programa de la desena temporada de La nit més fosca i això vol dir que enguany, o almenys aquesta temporada, farà 10 anys que aquí tots tres, un servidor, en Xavi Gorro i en Joan Plana, estem acompanyant-vos cada setmana, explicant-vos doncs, Crònica Negra, crims i casos diversos i, per tant, intentant doncs, entretenir-vos setmanalment, excepte l'estiu, ja que ens anem de vacances. Però ja hem tornat de vacances, tot i que estrictament jo no, però estem aquí ja per començar doncs ja amb energia, perquè avui parlarem del cas d'un personatge que va morir fa molt pocs dies, fa un parell de setmanes, i per tant, quin millor moment per parlar d'ell que en aquest primer programa d'aquesta desena temporada. Estem parlant d'un senyor que segurament molts, sobretot els que sou dels 70s, 80s, us sonarà perquè als anys 90 es va fer molt famós, és el senyor Ratko Mladic, també conegut com el carnisser de Bòsnia, que va tenir el seu protagonisme durant la guerra dels Balcans dels anys 90 i, per tant, podeu intuir que avui tindrem bastant de context històric, ja que és un cas molt polític i en el qual el context històric és extraordinàriament important. I per això, qui millor que explicar-nos el context històric que el nostre historiador habitual, en Joan Plana, a qui saludem tot seguit. Bona, Joan.
2: Molt bona, Sergi.
1: Què tal, com estàs? Com han anat aquestes vacances d'estiu? Molta platja o què?
2: No, ni gaire platja ni gaires vacances, o sigui que de fet el que tenia jo era ja ganes de tornar a la normalitat, perquè a mi el que em carrega realment d'energia, el que em dona, força és estar aquí amb vosaltres i amb els nostres oients cada setmana. Això és el que em dona força.
1: Perfecte, i què millor que començar amb un programa d'aquests que tu et generen certa trempera, que és aquests programes que mesclen perfectament Crònica Negra, història i política, que són les tres coses, i el Barça, tot i que en aquest cas no serà el cas, però són les tres coses que segurament, o les quatre coses que més te trempen, no, Joan?
2: Sí, pràcticament les úniques.
1: Doncs, escolta'm, una salutació a la teva parella. I bé, avui tenim teca, per tant, si vols, situa'ns en aquests Balcans, en aquesta Iugoslàvia dels anys 90, tot i que intueixo que anirem una mica més enrere, o començarem una mica més enrere, perquè tot això esclata als anys 90, però segurament ve de molt abans. I com aquesta Iugoslàvia es va desintegrar en tots els estats que són avui en dia, Bòsnia, Sèrbia, Macedònia, Kosovo, Croàcia, etc. I sobretot, després, introdueix-nos qui és aquest senyor Ratko Mladic.
2: Molt bé, doncs efectivament, com tu comentaves, ens han d'anar a un país que ja no existeix i que, de fet, avui part de la nostra història gira al voltant de la seva desaparició, que és Iugoslàvia. Iugoslàvia és un país que, tot i que, diguem-ne, donaria per parlar-ne molt, per entendre'l, però Iugoslàvia era, d'alguna manera, el somni dels nacionalistes eslaus de la zona dels Balcans, que tenien la idea d'algun dia arribar a unificar tots els diferents pobles eslaus, i aquí és molt important entendre que són diferents pobles, sota un mateix estat. Aquí es superposen dos projectes nacionals, diguem-ne. El d'alguns nacionalistes iugoslaus que efectivament defensaven integrar tots els diferents pobles assumint la seva diversitat, la seva pluralitat dins un mateix paraigües, i en canvi llavors hi havia el projecte dels nacionalistes serbis, que d'alguna manera aquests defensaven la unitat de tots els pobles eslaus però sota el paraigües d'una gran Sèrbia, vale? Per tant, una unió de diferents pobles eslaus en els quals els serbis eren d'alguna manera el poble predominant sobre tota la resta. Aquest somni es materialitza després de la Segona Guerra Mundial, que neix l'estat de Iugoslàvia, que vol dir l'estat dels eslaus del sud, i sobretot neix cohesionat i vertebrat per un gran líder, com a mínim gran, això cadascú valorarà, diguem-ne, si li agrada més o menys, però com a mínim des del punt de vista de la seva població d'aquell moment, indubtablement un gran líder, molt popular, molt estimat, que era Josip Broz, més conegut popularment com Tito, vale? Un personatge del qual podríem parlar-ne llargament, ara no m'hi estendré. Tito construeix un estat...
1: No fa sèrio, dir-se Tito i dirigir un país?
2: Pues així era, sí, Tito, que per cert va tenir una participació a la Guerra Civil Espanyola, un tio amb una història molt interessant, però és que no m'hi puc estendre perquè ocuparia massa espai.
1: Ja parlarem un altre dia d'en Tito.
2: Jo us animo tots a que busqueu informació sobre aquest personatge perquè realment val la pena. Va. Tito construeix un estat federal, podríem dir, format per 6 grans repúbliques, que eren Eslovènia, Croàcia, Bòsnia, Sèrbia, Montenegro i Macedònia, cada una de les quals amb les seves peculiaritats ètniques i amb les seves pròpies institucions, i que conjuntament formaven un estat que era un estat comunista, però no ben bé alineat amb la Unió Soviètica, era un estat dictatorial, això sí, que també donaria molt per parlar-ne, diguem-ne, però de moment quedem-nos en que era un estat federal, 6 repúbliques, cert respecte a la diversitat ètnica dels diferents pobles eslaus i vertebrat sobretot per la figura de Tito. Tito mor en 1980, per tant, està gairebé 35 anys al poder. Després de la mort de Tito, aquest país que ell havia construït, mica en mica es va esquerdant, es va disgregant. Les tensions entre els diferents pobles eslaus que el conformen, així com també les tensions entre les diferents institucions que formen aquest estat federal, comencen a ser cada vegada més tenses, fins que el 1991-1992 comença el procés formal de disgregació de l'antiga Iugoslàvia en els diferents estats que són els que coneixem avui en dia. I aquest marc de disgregació de Iugoslàvia és el marc en el qual començaria el nostre programa d'avui.
1: Però això, evidentment, no es va fer de forma pacífica i tranquil·la d'un dia per l'altre, sinó que va generar, de fet, no un, sinó diversos conflictes, i un d'ells tindria com a protagonistes, doncs, alguns personatges que tots haurem escoltat, Slobodan Milosevic, Radovan Karadžić i Ratko Mladić, que és el personatge del qual parlem avui. I en aquí té molt a veure doncs, també doncs, la República Srpska i, en fi, altres cosetes que també ens has d'anar situant, perquè si no sé si els nostres oients podran acabar d'entendre el cas d'avui. Qui era Ratko Mladić?
2: Ratko Mladić era un militar iugoslau amb una història curiosa que ajuda també a entendre la diversitat. Pensem que ell neix en un poble l'any 1943, que en el moment en què ell neix era Croàcia, en plena Segona Guerra Mundial, i en el moment en què ell neix el seu poble formava part d'allò que se'n deia l'estat lliure de Croàcia, que era un estat titella dels nazis i les potències de l'eix. Aquest mateix poble després va passar a formar part de la República Iugoslava de Bòsnia i després encara va passar a formar part, diguem-ne, quan Bòsnia s'independitzà, d'allò que tu n'has dit, la República Srpska, que després explicarem exactament el que és, perquè segurament molta gent no la situaria en el mapa. Doncs això ja ajuda a entendre, diguem-ne, que estem davant d'una situació bastant complexa. Vale? Llavors, Ratko Mladić era un militar, com dic, també membre del Partit Comunista,

per entendre això, vale, perquè és una mica complicat, però és molt important per entendre el cas d'avui, és important que entenguem quina era la realitat ètnica de Iugoslàvia. Iugoslàvia incluïa diferents ètnies dins seu. Les tres principals, les tres més nombroses, eren, primer, els serbis. Serbis ètnics, no serbis nacionals. És a dir, hi havia gent que vivia a la República de Sèrbia, per tant tenien ciutadania sèrbia, però hi havia gent que vivia a altres territoris de Iugoslàvia que no tenien ciutadania sèrbia, però a nivell de llengua, religió, etc., eren serbis, sí? D'acord. Uh-huh. Llavors, els serbis es caracteritzen sobretot per la religió ortodoxa, vale? És a dir, el mateix tipus de cristianisme que tenen a Rússia, a Grècia, etc. Després tenim els croates. Per exemple, Tito era croata. Aquests es caracteritzen per la religió sobretot catòlica, és a dir, el mateix tipus de cristianisme que és majoritari a Catalunya. Després hi ha els bosnis, que els bosnis es caracteritzen perquè són de religió musulmana. Aquests tres, tot i que cadascú té la seva pròpia llengua, aquí hi ha un cert debat lingüístic, que no sé si hi ha algun filòleg a la sala que ens pugui ajudar a posar-hi ordre, però jo, pel que tinc entès, diguem-ne que podríem arribar a considerar que, malgrat hi hagi variants, es pot arribar a considerar la mateixa llengua, i que entre ells s'entenen, vale? El que passa és que no els agrada gaire considerar que parlen el mateix idioma, però fins on jo sé, diguem-ne, com a mínim hi ha comprensió entre els diferents parlants. Per tant, el gran element de diferenciació serà la religió. Serbis ortodoxos, croates catòlics i bosnis musulmans. Després hi ha altres ètnies, com per exemple els eslovens, que aquests es caracteritzen perquè estan tots concentrats a Eslovènia, vale? Per tant aquests són més fàcils de situar en el mapa, els montenegrins, que passa una cosa similar, i després tenim altres minories ètniques que són d'altres països de fora de Iugoslàvia, però que dins de Iugoslàvia hi havia comunitats que provenien de, per exemple, hi havia una part important de búlgars, d'albanesos, que es conserven sobretot a Kosovo, que donarà lloc a un altre pollo bastant important. Per tant, hi havia com tots aquests diferents grups. Però el que ho feia tot molt més complicat és que en alguns casos, com el cas dels eslovens, estaven tots concentrats en un mateix territori, per tant, diguem-ne que era més fàcil dibuixar el mapa, però en el cas, per exemple, de serbis, croates i bosnis, estaven increïblement barrejats i repartits en el mapa. No només, per exemple, dins de Bòsnia hi havia enormes zones que eren de majoria sèrbia, sinó que dins d'aquestes zones de majoria sèrbia hi podia haver subzones, comarques, perquè ens entenguem, que eren de majoria croata o que eren de majoria bòsnia. Per tant, si busqueu algun mapa per Google de la distribució ètnica de Iugoslàvia, era realment un embolic de colors bastant important. Clar, què passa? Això, quan tot formava part del mateix país, que era aquesta Federació Iugoslava, bueno, era important, però es portava. Però és clar, en el moment en què comença la disgregació de Iugoslàvia, això passa a ser un problema de primer ordre. En el cas d'aquelles repúbliques que eren ètnicament bastant uniformes, com és el cas d'Eslovènia, hi va haver un cert conflicte militar, que de fet va durar només uns dies, hi va haver fets i tot morts, per tant no es pot dir ni molt menys que la cosa fos pacífica, però va ser una situació que es va resoldre de manera raonablement ràpida. És a dir, tots els altres van dir, escolta, doncs, vols independitzar? Doncs mira, saps què? Donin pel sac, independitza't i ja està. En Macedònia passa una cosa similar. En Montenegro passarà una cosa similar, però passarà molts anys després, no serà el 1991-92, serà el 2006, perdó. Per tant, bastant temps després, el 2008 hi ha un altre Cristo en Kosovo, però aquest el deixarem de banda perquè donaria de fer tot un programa. Però l'any 91-92, on hi ha el Cristo de veritat, és amb l'intent d'independència de Bòsnia i de Croàcia. Per què? Perquè tots dos països, tant Bòsnia com Croàcia, tenien dins el seu territori enormes bosses d'altres ètnies. Per exemple, tant a Croàcia com a Bòsnia hi ha enormes comunitats sèrbies que diuen, no, no, escolta, jo el que vull és formar part de Sèrbia. No vull formar part d'un estat independent liderat per bosnis musulmans, ni vull formar part d'un estat independent liderat per croates catòlics. Llavors, diguem-ne, passaré a ser una minoria nacional. Jo no vull ser una minoria nacional. Jo vull ser formar part de la majoria nacional del meu país, que és Sèrbia. I per tant, Sèrbia, diguem-ne, que no accepta de manera tan ràpida la independència d'aquests dos països. Però és que no només no ho accepta, sinó que directament això dona lloc a un conflicte militar, que aquest sí serà enormement llarg, perllongarà gairebé 5 anys, i enormement sagnant, molt cru, justament en base a aquest conflicte ètnic. Que llavors encara es complica més, perquè a més de les comunitats sèrbies que hi havia a Bòsnia i a Croàcia, per exemple, també trobem moltes comunitats croates a Bòsnia. Per tant, tot i que pot semblar que Bòsnia i Croàcia s'haurien d'intentar unir per anar en contra els serbis, diguem-ne, després es troben que, clar, que els croates també tenen reivindicacions respecte a comunitats croates que formen part

0: de Bòsnia. Per tant, aquí hi ha un conflicte també entre bosnis i croates. Tot plegat, un conflicte molt lleig, molt mal parit, que acaba amb les comunitats sèrbies de Bòsnia i de Croàcia constituint una mena de repúbliques alternatives a Bòsnia i Croàcia. Vale? Aquestes repúbliques són, en el cas de Croàcia, la República de Krajina, que aquesta serà relativament efímera en el temps, però on serà això molt més perdurador serà a Bòsnia, on les zones de majoria sèrbia de Bòsnia es constitueixen en el que en diuen la República Sperska, que és com una república dels serbis que no volen formar part de Bòsnia, una república que tindrà el seu propi president, que serà Radovan Karadžić, que és aquest que tu has esmentat abans, que és també relativament conegut, i tindrà una mena de cap de l'exèrcit, vaja, una mena no, un cap de l'exèrcit, que serà Ratko Mladic. És a dir, el nostre protagonista d'avui, al qual se li encomana dirigir l'exèrcit de la República Sperska, és a dir, l'exèrcit dels serbis que no volen formar part de Bòsnia.
1: Val. Seguirem parlant d'aquesta guerra, perquè té molts episodis, és una guerra que, com ja has dit, va ser llarga, va ser sagnant, i ho farem precisament a través de la biografia o de la història del protagonista del programa d'avui, de Ratko Mladic, que si bé no és un assassí dels que estem acostumats en el nostre programa, no és un criminal de segona fila, és un, alguna cosa semblant o no semblant, o de fet ho és, un genocida. I, per tant, potser hauríem de començar, no sé si compliríem xecs, però potser hauríem de començar amb xecs, perquè, evidentment, una persona, per molt cap de l'exèrcit que sigui, que és capaç de fer el que ja veurem que va fer, doncs no sé si, diguem-ne, anava tot bé en la seva vida. Tenim xecs, què en sabem de la seva vida? Aviam.
0: El cert és que de la seva vida no en sabem molt. De fet, com he dit abans, ni tan sols estem del tot convençuts de l'any en què va néixer, si va ser 42 o 43. Sí que sabem, per exemple, que el seu pare va morir lluitant en contra dels nazis i que ell va ser educat en el marc d'una família profundament nacionalista sèrbia. Vale? És a dir, a ell se li va inculcar des de molt petit que ell formava part del poble serbi i que el poble serbi doncs, havia de respondre a moltíssimes possibles amenaces d'altres pobles que volien doncs, ocupar les seves terres, que volien ocupar el seu espai vital, el seu espai geogràfic, i que ell, per tant, havia de ser un activista militant en defensa de... doncs, en fi, del que ells consideraven els drets nacionals del poble serbi. Això, en fi, com a causa vital no té per què estar malament, vull dir que està bé, suposo, estimar la teva comunitat. El que passa és que, com suposo que tothom deduirà, si avui en parlem en el programa, és perquè ell al llarg de la seva vida no canalitza especialment això cap a un amor en positiu cap al seu propi poble, sinó que sobretot ho canalitza cap a un odi bastant visceral respecte altres pobles. I sobretot amb una idea que, escolta, per defensar els drets del poble serbi, el que ell considera que són els drets del poble serbi, doncs escolta, tot, absolutament tot està permès. De fet, per això, ja de ben jove, ingressa a l'acadèmia militar, fa carrera militar, per tant, forma part de l'exèrcit de Iugoslàvia, amb la idea de que possiblement algun dia haurà d'acabar defensant doncs, el seu poble. Quan Bòsnia declara la independència de Iugoslàvia el 1992, i per tant tota la seva comunitat, vale, que són serbis, però que són geogràficament dins la República de Bòsnia, doncs, clar, considera que és aquest el moment en el qual, clarament, aquells presagis que ell ha mamat a casa seva des de molt petit, que en qualsevol moment, algun dia, podria haver-hi una gran necessitat de defensar el poble serbi en contra d'aquells que volen urrear-lo, doncs el tio diu, escolta, ara és el moment. És ara quan la gent vol acabar amb nosaltres com a comunitat i, per tant, és ara quan hem de fer tot allò que estigui a les nostres mans per tal d'intentar evitar-ho. I això el porta a involucrar-se activament, com dèiem, amb l'exèrcit de la República Sperska, de fet a liderar l'exèrcit de la República Sperska, i a declarar la guerra als bosnians que volen que tot aquest territori, que tota la seva comunitat, doncs, passin a ser part d'un país diferent a Sèrbia. I per tant, a partir d'aquí, doncs, comença un dels conflictes que serà dels més... De fet, jo crec que, sens dubte, encara avui en dia el més sagnant, més salvatge i més inhumà que viurà Europa des de la Segona Guerra Mundial. Per tant, en 90 anys, pràcticament, jo crec que clarament qui s'emporta el rècord és la Guerra de Bòsnia.
1: Bé, i si va ser tan sagnant és, entre altres coses, per un dels episodis més coneguts d'aquesta guerra i del qual Ratko Mladic va ser protagonista claríssim, que és la famosíssima matança d'Srebrenica. N'hem de parlar d'aquesta matança perquè, a part de ser històricament molt important, ja que és una de les grans matances de la història, com dèiem, Random Ladics n'és el principal protagonista, un dels principals protagonistes i un dels motius pels quals en parlem avui aquí. Què va passar aquí, a Srebrenica?
0: De fet, deixa'm fer un petit afegitó abans d'entrar a Srebrenica. Val a dir que, tot i que, sens dubte, Srebrenica és el motiu pel qual ell és més conegut internacionalment, hi ha un altre episodi, també molt salvatge, previ a aquesta massacre, del qual ell també en va ser protagonista, que és el setge de Sarajevo. És a dir, les tropes sèrbies de Bòsnia avancen sobre la capital de Bòsnia, que és Sarajevo, que Sarajevo és una zona de Bòsnia que és de majoria musulmana, ataquen la ciutat resisteix, per tant no poden entrar dins, però el que fan llavors és ocupar tots els turons que envolten la ciutat i dedicar-se bàsicament a assetjar-la, impedint l'entrada de subministraments, medicaments, etc., i omplint totes les muntanyes dels famosos franctiradors que es passen sistemàticament dia sí dia també apuntant a les principals avingudes de la ciutat i disparant des de molta distància contra la gent que transita cap allà amb l'esperança de poder-ne tocar algun. I per tant, Sarajevo va viure una autèntica, en fi, doncs, una autèntica salvatjada de situació que a més va ser especialment cruenta perquè va durar, compte, 4 anys. És a dir, 4 anys de setge. Això és una barbaritat. Imaginem-nos 4 anys amb els ciutadans de Sarajevo patint per si cada vegada que creuaven el carrer des d'alguna de les muntanyes que es veien a l'horitzó una bala perduda podria acabar amb la seva vida, que és una cosa que va passar en moltes ocasions. Moltíssims
1: ciutadans. Sarajevo, amb la tonteria, és la ciutat protagonista de dos de les grans guerres europees, no? Perquè
0: sí, sí.
1: També,
0: la Primera Guerra Mundial i la Guerra de
1: Bòsnia. Començar ja la Primera Guerra Mundial. Bé,
0: aquí fins i tot hi ha un cas en el setge de Sarajevo que també podríem dedicar-hi un programa, que és que recentment s'ha descobert que hi va haver persones de diferents països europeus que pagaven diners a les tropes sèrbies per poder participar d'una mena de cacera humana, és a dir, d'anar fins allà, viatjar fins a Sarajevo, col·locar-se en una zona de tir des d'aquests turons des d'on disparaven i intentar disparar com si fos un esport, com si fos un entreteniment als ciutadans de Sarajevo. Per tant, estem parlant d'una cosa realment salvatge. Però després, això, que va ser molt dur, encara va quedar empetitit pel que tu comentaves, pel que va passar a Srebrenica. Primer de tot, què és Srebrenica? Srebrenica és una ciutat. És una ciutat que geogràficament està en territori de la República Esperska, és a dir, província, per entendre'ns, de majoria sèrbia, ortodoxa, però la ciutat en si, en aquell moment almenys, era de majoria musulmana. Recordem que el mapa és molt difícil de dibuixar, perquè hi ha zones que són, diguem, la província és d'una majoria, llavors hi ha una comarca dins d'aquesta província que és d'una altra majoria, i dins d'aquesta comarca hi pot haver algun poble que encara és d'una majoria diferent. Per tant, tot és molt complicat. Llavors, la República Esperska el que fa és, dins del seu territori, començar una mena de neteja ètnica. És a dir, en el millor dels casos expulsa, en el pitjor dels casos assassina directament a les persones no sèrbies que viuen en aquest territori. Clar, evidentment això provoca una onada de refugiats, de persones que intenten fugir per buscar un lloc segur. Srebrenica era una ciutat, com dèiem, de majoria musulmana, per tant això provoca que musulmans d'arreu de la zona vagin fins allà per buscar un lloc segur, però a més, és molt important explicar que Srebrenica era una zona on les Nacions Unides, que estem parlant de l'any 95, per tant ja feia 3-4 anys que havia començat la guerra, clar, les Nacions Unides ja havien tingut temps de crear allò que en diuen una missió internacional de pau i enviar tropes al territori que intentessin posar una mica d'ordre, una mica d'humanitat.
1: Els cascos blaus, no?
0: Els cascos blaus, enmig d'aquest conflicte tan descarnat. Aquesta missió humanitària, concretament un destacament de soldats holandesos, estableixen a Srebrenica el que ells en diuen que és un punt segur, vale? Com un refugi, com un santuari. Vale? Doncs, escolta, tots els refugiats que vulguin, que vinguin a Srebrenica i aquí estaran segurs. Clar, tot això fa que moltíssima gent va cap allà. Ratko Mladic agafa les seves tropes i amb el seu nombrós exèrcit es planta davant de Srebrenica, on en teoria aquests soldats de Nacions Unides de Països Baixos havien d'actuar com a defensors dels refugiats, però no ho fan. En un episodi bastant vergonyós de la història de Nacions Unides, els soldats holandesos no s'enfronten als soldats serbis, tampoc sé si militarment tenien, diguem-ne, força per fer-ho, però està clar que sempre et queda allò de que potser no s'haguessin atrevit a enfrontar-se a uns soldats internacionals que finalment pot acabar degenerant en què més països formin part del conflicte, no? Per tant, diguem-ne, potser no s'haguessin atrevit a enfrontar-s'hi si realment els holandesos haguessin plantat, però els holandesos no ho fan. Els holandesos deixen que els serbis entrin, formalment els serbis es comprometen a que no hi haurà represàlies generalitzades, sinó que l'única cosa que busquen són criminals de guerra bosnis que estiguin allà refugiats, gent que ha participat en activitats armades, etc. Però quan entren dins la ciutat es produeixen dos grans fets. El primer és una violació massiva de dones i nenes, per tant això ja és un crim de guerra, però en el cas dels homes i els nens, això és important, és a dir, no fan distincions, perquè diuen que un nen bosni algun dia serà un soldat bosni, per tant no fan distincions, agafen tots els homes independentment de l'edat, els separen de les seves famílies i ja abans de treure'ls de la ciutat fan una cosa que ja aporta molt males diversions, que és que agafen totes les seves documentacions, els carnets, els passaports, els documents que els identifiquen, i els destrueixen, els cremen. Clar, quan tu elimines la documentació que identifica una persona que detens, vol dir que previsiblement allò que tu has comentat, que el teu objectiu és analitzar, estudiar, investigar qui d'ells forma part d'activitats armades, són líders polítics, etc., doncs no sembla que aquesta sigui la teva intenció, sinó que la teva intenció és més una altra de molt més perversa. I això va ser efectivament així, perquè tots aquests homes són conduïts als afores de la ciutat i allà fins a 8.000 persones, 8.000 persones, que això es diu aviat, són assassinades a sang freda, una darrere l'altra, per ordres del nostre protagonista d'avui, de Ratko Mladic.
1: Però això, aviam, com... Ara faré una pregunta molt absurda, però vaig a fer-la. Com se li acudeix?
0: Bueno, és el que dèiem, és a dir, ell estava molt... Ell va tenir una educació molt, molt nacionalista en aquest sentit, en el pitjor sentit del terme. Llavors ell, bueno, estava molt imbuït d'aquesta idea de que la seva missió vital, gairebé una seva missió divina, era salvar el poble serbi de l'amenaça de la resta de pobles. Llavors, tots aquests bosnis que vivien en territori serbi, que de fet és, insisteixo, ja sé que costa una mica d'imaginar, però és a dir, és territori de la República de Bòsnia, però són zones on la majoria de la gent que viu és Sèrbia. Per tant, ells ho consideren territori serbi i, per tant, consideren que tots aquests bosnis que viuen allà són una amenaça per la seva continuïtat com a comunitat nacional i que el que volen és que acabar annexant-los a un estat bosni, un estat musulmà, on ells seran minoria, etc. I, per tant, davant d'aquesta amenaça, doncs tot s'hi val, tot s'hi val. Fins i tot l'assassinat indiscriminat d'homes, persones grans i nens.
1: A partir d'aquí, la comunitat internacional devia flipar, i qui t'hi va flipar, tinc entès, és la pròpia filla de Ratko Mladic, no?
0: Sí, sí, bueno, això també explica, diguem-ne, que els fills no hereden necessàriament ni els defectes ni la culpa dels seus pares, i per tant, efectivament, això dins de la comunitat sèrbia, aquest és un element interessant. Ara tu parlaves de la filla de Mladic, però més enllà de la filla, dins de la comunitat sèrbia, Mladic va tenir moltíssims admiradors, moltíssima gent que el va considerar un heroi, que el va considerar un heroi nacional i, per tant, algú digne de ser admirat. De fet, només cal veure el seu enterrament, que ha tingut lloc recentment, no ha estat homenatjat per moltíssimes persones que el consideren un defensor dels serbis, però també hi va haver no pocs serbis que es van oposar a això i que van dir que, escolta, que defensar els drets de la comunitat sèrbia bòsnia està molt bé, però que les neteges ètniques i els genocidis i assassinar nens, doncs és una salvatjada que no és justificable. Jo crec que es vol explicar això també perquè a vegades oblidem que dins de Sèrbia doncs també hi ha visions polítiques diferents, especialment davant de salvatjades com aquesta.
1: Bé, un bon dia aquesta guerra dels Balcans s'acaba. Ara suposo que ens explicaràs més o menys com s'acaba, i tota aquesta cúpula militar i política a Sèrbia que va perpetrar totes aquestes, diguem-ne, aquestes neteges ètniques, aquests genocidis, doncs seran jutjats pel Tribunal Penal Internacional, i entre ells el nostre protagonista d'avui, Ratko Mladic. Com va tot això?
0: La guerra acaba, podríem debatre exactament
1: bueno,
0: la data, però...
1: Perquè esclar, de fet, que ara hi ha alguns conflictes per la zona, eh?
0: Sí, per això, és a dir...
1: Que es poden entendre com a guerres diferents, no? La guerra de Kosovo i sí. Tal, però a cap i al fi ve tot del mateix, aquesta pròpia disgregació sí. De l'antiga Iugoslàvia. No?
0: Exacte. Bueno, la guerra de Bòsnia, concretament el conflicte de Bòsnia, l'any que està més o menys acceptat com l'any del final del conflicte, tot i que això et donaria lloc a molts asteriscos, és l'any 96. Acaba amb un acord sobre com s'ha d'estructurar el nou estat de Bòsnia i Herzegovina. Aquest nou estat s'articula que hi haurà un sistema polític en el qual, tant en el Parlament com en el govern, les diferents realitats nacionals, les diferents ètnies estaran representades, per tant hi haurà un cert repartiment del poder que impedirà que unes es puguin imposar sobre les altres, però sobretot acaba cronificant una situació molt particular que passa a pocs llocs del món, que és que la República Sperska encara existeix avui en dia. És a dir, la República Sperska no es dissol, segueix existint encara avui. Per tant, el govern de Bòsnia, el govern de Sarajevo, no té el control efectiu sobre una part molt important del seu territori. I aquesta és una anomalia que encara avui en dia existeix, i la República Sperska té un president, diguem-ne, els seus símbols nacionals, la seva llengua, tot és serbi, té relacions polítiques molt estretes amb la República de Sèrbia i té una certa relació de tensió amb les institucions del propi estat bosni. Per tant, acaba...
1: I no s'ha, no, la República Sperska no s'ha plantejat, diguem-ne, fusionar-se amb Sèrbia? Per què?
0: Sí, esclar, que s'ho ha plantejat, però una... Bòsnia no ho accepta.
1: Però si tampoc té el control, d'alguna manera, no?
0: Ja, però no sé. Esclar,
1: bueno, Bòsnia ja podem, no vol podem renunciar... Podem un altre dia, podem parlar tranquil·lament.
0: Clar, això passa en algun altre lloc, eh? No passa gaires llocs, però...
1: Ucraïna, no? Passa amb el Donbass i tot això.
0: Per exemple, mica, Ucraïna, clar, no vol renunciar al Donbass, no? Perquè, escolta, que això és territori meu. Ja, però seria més fàcil si directament s'anexionessin a Rússia, però clar, Ucraïna diu que no. Però l'altre exemple, per exemple, és el que passa a Moldàvia. Moldàvia té una zona on hi ha la República de Transnístria, que no, Moldàvia no té el control efectiu sobre aquest territori, no el controla, però no vol acceptar que renuncia a una zona que ell considera que està sota la seva sobirania, que forma part de les seves fronteres nacionals. Pues la República Sperska per una cosa similar, és a dir, per ells ja estarien encantats de fusionar-se amb Sèrbia. El que passa que Bòsnia, pues per raons òbvies, doncs, no ho acaba de veure. A més, dins de la República Sperska, insisteixo, també hi ha comunitats bòsnies, eh? Que aquest és l'altre element, diguem-ne. Això no hi ha no hi ha totes les zones ètnicament homogènies. Vale? El conflicte amb Kosovo, tot i que insisteixo que no hauria per parlar-ne molt, però també és una mica aquest. És a dir, Kosovo, a part de ser una zona històrica del nacionalisme serbi, que per això no volen renunciar-hi i tal, dins de Kosovo, a la zona del nord, hi ha molts municipis que són de majoria sèrbia. Per tant, també per això Sèrbia no pot acabar-los d'abandonar del tot, perquè dins del nou estat kosovar hi ha comunitats sèrbies. Bueno, és una zona, en aquest sentit, molt complexa. En tot cas, el que sí que passa també és que Radovan Karadžić, el president de la República Sperska, l'any 96, deixa el càrrec, vale? És substituït per la seva vicepresidenta, i a partir d'aquell moment Karadžić desapareix. I durant molt temps no se'n té constància. I el nostre protagonista, Ratko Mladić, fa una cosa similar, acaba desapareixent. Fins l'any 2000, més o menys, se'l tenia localitzat. És que vivia a Sèrbia, protegit pel llavors president de Sèrbia, que era Slobodan Milošević. Milošević és un personatge també important en tota aquesta història, és el president de Sèrbia durant tota aquesta etapa, és un dels grans promotors del nacionalisme antibosni, diguem-ne, el nacionalisme serbi antibòsnia, un dels que atia l'odi en contra de la resta de comunitats nacionals, vale? que governa Sèrbia de manera bastant autoritària durant pràcticament més d'una dècada, però que l'any 2000 passa una cosa important, que és que perd les eleccions i per tant perd el poder. Quan ell perd el poder, molts dels criminals de guerra que estaven refugiats a Sèrbia sota la seva empara han de passar a la clandestinitat, perquè després hi ha doncs, nous governs serbis que, a diferència de Milošević, no comparteixen, com deia abans, doncs, totes les atrocitats que es van fer durant la guerra, que creuen que la defensa dels serbis de diferents territoris no pot justificar determinades actuacions, i per tant tots aquests governs col·laboren una mica més amb els tribunals internacionals, que ja comencen a reclamar a tots aquests protagonistes de la guerra per ser jutjats, per respondre davant dels nombrosos crims dels quals se'ls acusa. Tot i així, val a dir que els governs serbis post-Milošević tenien una mica un problema, perquè, és clar, dins del seu país seguia havent-hi moltíssima gent que considerava aquestes persones, aquests criminals de guerra, com herois, com a soldats que havien defensat els serbis durant la guerra i que ara les potències internacionals que odien Sèrbia, que volen mal els serbis, el que fan és estigmatitzar-los, el que fan és jutjar-los per l'única cosa que han fet és defensar-se. És a dir, com si el poble serbi no tingués dret a defensar-se. Llavors molta gent diu, escolta, aquesta gent, els que és criminals, doncs no han fet res malament, han defensat el seu país, com fa tothom a les guerres, i per tant, escolta, què cony és això d'ara de jutjar-los per fer la seva feina? Per tant, els governs post-Milošević, tot i que volen col·laborar amb les autoritats internacionals, és veritat que tampoc poden fer-ho de manera molt i molt oberta, de manera molt i molt explícita, perquè llavors s'enemisten amb una part de la seva pròpia gent. Llavors aquí hi ha diferents organismes internacionals que pressionen a Sèrbia i li diu, escolta, si vols començar a integrar-te en tractats internacionals de comerç, d'economia, de gestió de fronteres, etc., doncs, escolta, una condició indispensable és que et posis les piles a l'hora de col·laborar activament amb això. Això també és un incentiu que fa que cada vegada més, doncs, la col·laboració sigui més estreta. Milosevic acaba sent extraditat. Això, per cert, la detenció de Milosevic va ser bastant espectacular, perquè Milosevic s'atrinxera al Palau Presidencial, és a dir, quan ell perd les eleccions es nega a abandonar el Palau Presidencial, va seguir visquent allà uns anys més, i finalment els soldats han d'acabar assaltant el Palau per detenir-lo. Karadžić és detingut el 2008, i el nostre protagonista d'avui, Ratko Mladić, és detingut l'any 2011, vivint a Sèrbia, en la clandestinitat, i és portat fins a La Haia, als Països Baixos, on hi ha el tribunal que jutja els presumptes criminals de guerra de la guerra de Bòsnia. En aquest cas, el judici va durar bastant de temps.
1: Es fan,
0: va durar fins a 6
1: cadascun,
0: anys.
1: Val, vull dir que cadascun se'l jutja per separat, perquè entenc que els troben en etapes diferents, no? O s'espera a tenir-los tots a jutjar-los?
0: No, els anaven jutjant a mesura que els anaven enganxant, diguem-ne. En aquest cas, el judici, insisteixo, va ser llarg, va durar fins a 6 anys, i la sentència no arribaria fins l'any 2017, vale? I com era d'esperar, i com evidentment no podia ser d'altra manera, per una persona que havia comès les seves atrocitats, doncs va acabar sent condemnat a cadena perpètua, una condemna que efectivament es va acabar complint, perquè com hem dit al principi, va morir ara fa poc, a finals d'agost d'aquest any, del 2026, a l'edat de 83 anys, i va morir efectivament entre reixes. Per tant, va acabar complint, doncs, la seva cadena perpètua. Però tot i així, val a dir que, escolta, que entre que acaba la guerra i és detingut, passen gairebé 15 anys, eh? O sigui, va aconseguir eludir 15 anys l'acció de la justícia internacional, 15 anys de regal que va poder viure la vida, que és una cosa que les seves víctimes, evidentment, doncs no van poder fer.
1: 8.000 víctimes d'elles a Srebrenica, qual és un lloc, evidentment, que si veieu imatges, doncs hi ha, en fi, hi ha tot una zona d'homenatge a aquesta gent, un cementiri, per entendre'ns, en fi, una de les grans matances de la història, especialment del segle XX, Joan, que va impactar molt a Europa i al món en general, no?
0: Efectivament, va ser un moment que jo crec que la gent que ho va viure, jo crec que va quedar bastant marcat a la retina de tothom, eh? És una d'aquelles situacions, d'aquells drames humans, que queda molt gravat a les persones que van ser contemporànies.
1: Molt bé. Doncs escolta, Joan, jo, tu eres molt petit, jo també, però aquesta guerra, doncs, va... Sí, en fi, era la meva infantesa, és la gran guerra que no vaig viure, evidentment, en directe, perquè jo vivia a Catalunya, no això, però sí que tots aquests noms em recorden a aquella època en què encara no entenia com funcionava el món, però sí que anava escoltant cada dia a les notícies aquests noms, que amb els anys, doncs, he acabat entenguent, doncs, per què sortien tant a les notícies, i avui n'hem pogut parlar una mica aquí i entendre una mica millor tot el que va suposar aquesta guerra i aquesta matança amb el protagonista d'avui, que va morir fa poques setmanes. Doncs bé, gràcies, Joan. Ara, si us sembla bé, passarem a l'apartat mig final del programa, que és aquell en el qual el nostre expert cultural ens va explicar quin llegat ha deixat el cas que tractem avui en la cultura popular. És un cas recent, és un cas de la zona dels Balcans, anava a dir Sèrbia, però és de Sèrbia, Bòsnia, Croàcia, en fi, tota aquella zona, l'antiga Iugoslàvia. No sé què trobarem, segur que hi haurà cosetes. Aviam, que en traurem l'entrellat amb el nostre expert cultural, en Xavi Gorro, a qui saludem tot seguit. Bones, Xavi.
2: Hola, què tal? Molt bones.
1: Què tal? Què t'ha semblat el programa d'avui?
2: Molt bé,
1: ha començat forts, eh?
2: Sí, molt històric tot, no? Molt...
1: Bueno, és un d'aquells programes que de tant en tant fem, més d'història, més de política, grans genocidis, grans... bueno, no són els assassins a l'ús que tractem, no? Però que també, al cap i a la fi, són causants de moltíssimes morts. Són assassins, al cap i a la fi.
2: Bueno, i era el moment de fer-ho, perquè si no, no l'haguessin fet, perquè...
1: Exacte. Era l'excusa, era que, bueno, durant aquestes vacances d'estiu ha mort aquest personatge i era un bon moment per recordar el que va fer.
2: Sí.
1: Doncs bé, escolta, què tenim avui?
2: Doncs...
1: no sé si... Clar, llegir comentaris me l'assunto, no?
2: Clar, no en tenim, perquè...
1: Bueno, en tot cas tindríem els de l'últim programa del juny, no?
2: Està caducat, això.
1: No sé si ara val la pena...
2: Està caducat.
1: Està caducat, no? Sí, prescrit.
2: Res. res.
1: Va, comentaris prescrits. Sí. Doncs escolta'm, anirem directament a l'assumpto.
2: Sí, si vols, no sé, per on vols començar?
1: Aviam, amb persones nascudes, no me recordo on t'ha dit que havia nascut, però no
2: he
1: sé
2: buscat
1: si
2: Sèrbia.
1: Has gent d'aquesta ciutat o... Has buscat
2: Sèrbia, no? Sèrbia.
1: La meitat seran jugadors de bàsquet, no?
2: Sí, sí, sí. Tal qual.
1: Sí.
2: Tal qual. Però no comencem amb un jugador de bàsquet.
1: No tenia cap dubte.
2: Comencem amb un... Home, potser el Sèrbi més famós dels últims anys, que és un senyor que es diu Novak Djokovic, que és tenista professional, va arribar a ser número 1 del món l'any 2011, ha guanyat 24 Grand Slams, per tant, un senyor bastant famós, no?, i bastant reconegut dins del seu país. El següent sí que és un jugador de bàsquet, com bonament deies, és un senyor que es diu Nikola Jokic, que és un jugador dels Denver Nuggets, que bueno, va estar a la franquícia l'any 2023, que va ser l'any que els Denver Nuggets van guanyar per primera vegada a la seva història un anell de la NBA, i per tant, bueno, un jugador bastant important en aquella temporada i bastant reconegut dintre del mundillo dels esports i sobretot del bàsquet. També hi ha un altre jugador serbi, aquest diguem que a mi no m'agrada gaire, que es diu Saša Georgijević, també va ser jugador de la NBA, en concret va jugar a Portland, va jugar al Golden State, també va jugar al Barça i també va jugar al Real Madrid de bàsquet, i actualment aquest home és ciutadà espanyol, perquè resulta que el Consell de Ministres el 2003 li van donar la nacionalitat espanyola. Però, bueno, aquest senyor ja he dit que no, a mi no m'agrada gaire, perquè hem de dir que aquest energumen el 16 d'abril de l'any 1992 arrebataria la Copa d'Europa a la penya en un triple, podem dir,
1: això sí que no,
2: històric a l'últim segon a la final a Istanbul, on jugava la penya contra el Partizan de Belgrado, on aquest senyor jugava. Però no passa res, perquè dos anys després, el 94, podem dir que la penya es convertiria en el primer equip català en guanyar una Copa d'Europa, i en concret ho va fer a la Final Four a Tel Aviv contra l'Olympiacos, i aquí no ens vam poder venjar del senyor César Georgijević, però sí del seu entrenador, que era Cerco Obradovic, que en aquell moment era l'entrenador de l'Olympiacos i que dos anys abans era l'entrenador del Partizan de Belgrat. I, per tant, bueno, la cosa va quedar més o menys redimida. S'ha de dir que el resultat, o sigui, el resultat en el bàsquet, ara la NBA, ja no cal dir, que van 120 a 110, no? I ara, si mires la CB, acaben 70 a 85, 90 a 105, no? Aquella final s'ha de dir que va acabar amb victòria per la penya en un triple, quasi als últims segons de Corey Thompson, i el resultat va ser 57 a 56.
1: Sí. Carai, però que avorrit, no?
2: Sí, bastant. El partit, si el mires ara, avorrit no va ser. Però un resultat bastant ridícul amb el bàsquet d'ara. En el bàsquet potser d'altres temps, que era tot molt més defensiu, sí que potser és un resultat no normal, però bueno, tampoc pot sorprendre gaire, però ara potser seria una mitja part, no? Una mitja part, potser anaven ja 54-56. Sí. Ara ha estat ridícul, sí. Però bueno, moment històric per la gent de la penya, que per cert, aquest diumenge passat van guanyar, des de fa molts anys, que no guanyaven un títol, i van guanyar la Supercopa al Barça. No sé, aquí ningú ha dit res. I ho deixo aquí pels nostres seguidors de Badalona.
1: Doncs escolta'm, puta, perquè bueno, no sé, jo no estic al dia que fa la penya. Primer lloc, perquè no m'agrada el bàsquet en general. I en segon lloc, perquè en fi,
2: perquè ets el Barça.
1: Però bé, enhorabona sí, sí. A la penya, doncs escolta'm, sí, sí. Faltaria més.
2: Sí, sí. Un altre senyor serbi.
1: Jugadors del Madrid també n'hi ha, em sembla, de futbol.
2: Sí, però he passat.
1: No cal dir-los aquests?
2: No. He posat un senyor que segurament coneixes perquè segurament has vist la sèrie. Un home que es diu Darko Peric, que és un home d'origen serbi, però...
1: Ah, aquest sí, coneixes, aquest és, no? El de la Casa de Papel.
2: Exacte, és Helsinki de la Casa de Papel, un senyor bueno, molt gros, amb barba i calvo, molt sí, reconegut, que ha fet d'altres sèries. Aquest senyor és un senyor que va néixer a Sèrbia, va viure uns anys allà, però... per efectes de la guerra, va venir cap a Espanya, es va fincar aquí, i ara, bueno, pues, un actor que ha sortit bastant, molt conegut sobretot per la Casa de Papel, però que ha sortit en altres sèries, i, bueno, bastant reconegut, des de fa uns 10 anys cap aquí. I, bueno, i gent d'escola sèrie, com deies, hi ha molts, però, bueno, he decidit triar aquests que són potser els més famosos.
1: D'acord. Bueno, doncs, escolta'm, serbis del món, molt bé.
2: I com que no tenim comentaris, anem per llibres.
1: Anem directament, sí? Va.
2: Doncs comencem per un que es diu General Madlik, d'una senyora que es diu Lidiana Bulatovic, que bàsicament aquest llibre és una biografia que es va dedicar l'any 2001 i que recull la vida i sobretot la història militar i també personal del nostre protagonista d'avui. Un altre llibre es diu La caça, de la fiscal Carla Del Ponte, que és l'exfiscal en cap del Tribunal de Dret Penal Internacional de les Nacions Unides, i que bàsicament el que fa és relatar els viatges, els secrets i les traves diplomàtiques que van haver d'afrontar per aconseguir capturar el senyor Matlick i trobar-lo en el seu amagatall que es tenia allà a Belgrat. Si passem al treball audiovisual, tenim diferents documentals, no tenim pel·lis, però tenim forces documentals, tenim molts documentals, jo n'he tirat tres. El primer es diu Srebrenica, una tragèdia anunciada, és un documental del canal Història que bàsicament reconstrueix, es centra sobretot a reconstruir els errors, no?, i les omissions que va cometre la ONU i que va propiciar la caiguda de la ciutat i la posterior massacre que hem explicat aquí. Si el voleu, el trobeu fàcilment a YouTube. Un altre documental es diu Un crit des de la tomba, és de la BBC, i el que se centra en tres coses. Bàsicament, a través d'imatge de satèl·lit, de trobar i identificar les fosses que es van produir o que van servir per enterrar les víctimes de la massacre. També narra diferents reunions que es van produir a l'any 1995 entre el nostre protagonista d'avui i els cascos blaus de la ONU, i després entrevista els testimonis supervivents d'aquella massacre. I el tercer documental es diu Srebrenica, an orchestrated tragedy, que és un documental també que investiga, doncs, els fets polítics, militars i diplomàtics que van suposar la caiguda de la ciutat de Srebrenica i sobretot analitza com aquesta massacre es va convertir en la pitjor tragèdia a Europa després de la Segona Guerra Mundial i com una zona que en teoria era segura i estava protegida per la ONU va acabar caient i van acabar matant gairebé, doncs, 10.000 persones. I anem per les cançons, si et sembla. Avui vaig molt ràpid perquè us heu enrotllat molt i saps, quan són coses...
3: Bueno, és que quan hi ha aquests temes, Sant Joan...
2: D'història, jo aquí no tinc temps per res. Per tant, molt ràpid. A les cançons, també hi ha forces cançons que parlen sobre el cas. La primera és la, potser és l'obra més emblemàtica i representativa d'aquest genocidi de Srebrenica. És un oratori que es diu Srebrenica Inferno. No sé si ho he pronunciat bé, però és igual. Bàsicament això s'interpreta tradicionalment quan hi ha una commemoració oficial o es fa, diguem, un funeral d'estat o es fa un acte de recordatori d'aquest fet a la ciutat de Potocari, que és el municipi on està el memorial i el cementiri central de les víctimes del genocidi de Srebrenica. Una altra cançó es diu Srebrenica, va ser publicada l'any 2020 per l'artista internacional Mike Thine i bàsicament es va fer per commemorar els 25 anys d'aquest genocidi i honrar la memòria dels més de 8.000 bosnians que van ser assassinats en aquell setge i en aquella massacre. Una altra cançó és d'un autor espanyol, un cantautor que es diu Carlos Cano, que segurament et sonarà vagament, que...
1: Sí, em sona.
2: També es diu Srebrenica. Aquest senyor va decidir l'any 1996, quan la cosa encara estava, doncs, bastant candent, doncs dedicar una cançó a aquest episodi tràgic de la història en el seu disc El color de la vida. Però avui acabarem amb un grup que segurament tu coneixes, que segurament tots coneixeu, i una cançó que es diu Bòsnia i que aborda de manera general el conflicte en general de la guerra de Bòsnia i que bàsicament és un crit antibèl·lic sobre les atrocitats que es van arribar a cometre a la regió. La cançó, no sé si ja us sonarà o no, és d'un grup irlandès que es deien The Cranberries, una banda formada a final...
1: No, i tant.
2: Si no, que els coneixes, no?
1: Sí, clar.
2: Sí,
1: vale. I la cançó també.
2: Vale. No esperava menys. Aquesta banda, per qui no ho sàpiga, sí, es va fundar a finals dels 80, va estar liderada per la cantant Dolores O'Dornian, va assolir l'èxit internacional als anys 90 amb un tema que segurament tots ho heu escoltat en algun moment, que és la cançó Zombie, i a partir d'aquí doncs van aconseguir l'èxit internacional. Durant anys van estar publicant discos de molt d'èxit, i el tercer àlbum d'aquesta banda, titulat The Faithful Departed, publicat l'any 96, trobem la cançó a Bòsnia, i doncs, bueno, això, acabarem el programa amb aquesta cançó. Ja comencem animadillos, no fiquem metal, però ja comencem una mica amb música alternativa, saps, per anar...
1: No, doncs em sembla un temacle, sí, i per tant, magnífic, comença la temporada amb aquesta cançó. Esperem que aquesta temporada, musicalment, ens portem bé.
2: Tinc coses molt bones, temporada.
1: Ja estàs preparat.
2: Sí, ja estic buscant. Bueno. Estic buscant Spotify, ja m'ha bloquejat. M'ha dit, per aquí no pots anar.
1: doncs escolta-me, avui ho deixarem aquí. Recordin que ens poden seguir a les nostres xarxes socials, a Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube, a ChatGPT, com sempre, totes les xarxes socials i totes les plataformes que hi hagi. Allà hi som. i a través d'aquestes xarxes socials i plataformes poden seguir les novetats, el programa, informacions diverses que anem publicant. I recordin també que es poden fer Patreons del programa a través de la plataforma Patreon o també a través d'iVox Premium, i poden fer les seves aportacions econòmiques, la voluntat per ajudar a millorar aquest programa i a fer-nos feliços. I tota aquesta gent, en agraïment, ja ho saben que tenen cada setmana contingut extra i exclusiu. Doncs bé, res més per avui. Adeu, Joan.
0: Adeu, Sergi.
1: Adeu, Xavi.
2: Ens veiem.
1: I adeu-siau a tots vostès, i recordin que cada divendres a partir de les 3 de la tarda ja poden trobar les nostres plataformes a iVoox, Spotify i Apple Podcast, el programa setmanal. I recordin també que a Ràdio Vilafant, a Ona Digital, a Ràdio Vila, a Ràdio Ençà, Ràdio Voltregà, a Ur Ràdio de les Terres de l'Ebre i sempre que vostès ho vulguin a les nostres xarxes socials és la nit més fosca.

0: Molt bona família, benvinguts una setmana més al Rhythm is an Answer. Com sempre, preparats per ballar la millor música de ball. Ja saps qui sóc?
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky i avui especial Màquina. Concretament, Màquina Remember. Tant la primera part com la segona. I després també tindrem la nostra connexió amb la gent de la Màquina Guinness Period 2020. O sigui, avui especial 100% maquinero. Vinga, seva família, a fotre-li canya, que tenim moltes ganes de festa.
1: Rhythm is a dance.
2: Nos vamos de fiesta. Te subes.
0: Som-hi, família, comencem amb aquesta peça del 93. Jota i Zona Industrial. Demasiado. Comença la festa.

Aquí tens aquesta producció del belga David Enrar. Va treballar per Bonsai Records. Hem escoltat una d'aquestes creacions, el seu nom artístic, David Davis. Transfigurations.

I una mica de so trans electrònic, viatgem cap a l'any 2002 amb aquesta creació de Don Diablo, Accelerations.

Espectacular, so. Any 2002. Tema Trens Electrònic. Una producció feta per Svensson i Jelen. Així sonava aquesta peça de Don Diablo, Accelerations. Avui, família, traguem la pols en aquests temes mítics, Remember. Cada setmana un festival en aquí, la Ruïda Mix, a Denzel. I si parlem de Svensson i Jelen, aquí tens una de les seves produccions. The Viajul of Signs. Tema, tema molt reconegut. So trans. So especial. Pell de gallina.

I quina bona combinació, So Trans, produït per aquests belgues Johan Jelkom i Sven Maes. Son Svensson i Jelen, The Beautiful of Silence, any 2000. Com ens agrada aquest So Trans de l'època, espectacular, com l'hem ballat. Avui recordant grans

a la família Ives de Ruiter amb aquest tema Black to Heart des del 2001. Amb això tanquem aquesta primera part i després sessió amb la gent de la màquina que en el període 2020.

Impressionant. Ives de Ruiter, Black to Heart, any 2001. Tanquem aquesta primera part i ara la nostra connexió amb l'agenda La Màquina Gasparió 2020. Això vol dir Festa de les Bones.

0: que puedes seguirnos a través de la red social Facebook. Y también descargarte el podcast del programa a través de iVoox. Búscanos como Rhythm is a Dancer.
1: Estàs connectat amb DJ Flecky.
0: Si parlem de festes, si parlem de màquina, no hi ha cap dubte. La màquina que ens parió 2020. Pots seguir-los per Facebook. Connectem amb aquest grup de DJs. Sí, família, connexió amb aquesta formació que la seva especialitat és la màquina. Com sempre, molta tralla i molta festa. Connectem avui amb DJ Santino. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal, DJ Santino? Bienvenidos, gente de la máquina que nos parió 2020. Vamos a darle caña, que la gente está ya preparada para disfrutar de una buena sesión maquinera. Pues venga, DJ Santino, vamos a animar a este personal, que tú sabes hacerlo muy bien. ¡Adelante, DJ Santino, la máquina que nos parió 2020!

posarà el pell de gallina. Som-hi! Mestralla! 1999, DJ Imbi, Epsilon. Vinga, maquineros i maquineres, avui és el vostre dia. Anem a recordar grans temes. Traguem una mica la pols, aquests temes que tenim una mica oblidats.

Avalanche, Ai 2002, Dimensional Insomni. Amb aquest Dimensional Insomni. Vinga, soy família, més canya, més festa, això és el ruïda amb ells, anem ja avui. Fotem-li canya amb aquesta bona màquina, remember. Com ens agrada recordar, vells temps, bons tamarros. I atenció amb aquesta combinació, DJ Pitu i X Bueno. Free Melody, any 2002. A liar-la, s'ha dit!

amigues, família, fotem-li més canya, recta final. Viatge cap al 97. Peça de control. S'anomena interactiva. L'has ballat moltes vegades. Una peça clàssica, molt potenta, que et fa tornar com un boig. Som-hi, família, som-hi, família.

Sí, senyors, Control, amb la peça Interactive, 1997. Déu-n'hi-do com passa el temps i que bona era la música d'abans. De llarga duració, no com la música d'ara, màquina actual, que són peces més curtetes. Les d'abans eren intenses i llargues. Vinga, soy familia, arriba el moment d'escoltar ja l'última creació. Combinació perfecta, Patis i Wenry, el coneixes molt bé. Stripping Remix 2004. Gran clàssic maquinero per tancar la festa d'avui especial.

Sí, senyors, no podia faltar aquest tamarro per tancar aquesta festa de Màquina Remember, la peça de Pie Pastis i Wenry, Strippy Remix 2004. Sí, família, últim tema, tanquem la festa, tanquem aquest especial.

0: Gràcies, gràcies. Fins la setmana que ve.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els...

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.